0: Més de 92.000 persones han visitat aquest cap de setmana el Saló del Còmic. Un dels plats forts de la darrera jornada ha estat un concurs de K-pop.
1: Ha estat l'edició més internacional del certamen i en ella s'hi ha pogut veure també l'exposició del conflicte a la vinyeta, un projecte dels alumnes d'una escola de dibuix i còmic de Barcelona, que en els propers dies també es podrà consultar al web del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: Doncs tots els detalls els té el Marcos Ferrer.
2: Del conflicte a la vinyeta explica diferents situacions com la Guerra Civil Espanyola i el bombardeig de Barcelona, però també repassa problemes socials com el masclisme i el racisme.
3: Per nosaltres és una oportunitat única i, a més, agraïdíssims a aquesta col·laboració amb el MNAC. I per nosaltres, com a escola de referència en el còmic dintre de l'àmbit nacional, sembla una oportunitat única. És un moment de comunió en el sentit de que la imatge va més enllà, sovint, de la paraula.
2: És Antoni Vicent, professor de l'Escola de Còmic. Des del centre defensen que el coneixement del passat ajuda a comprendre els conflictes actuals a nivell social i personal.
0: En un parell de minuts seran les 7 del matí i el que fem a aquesta hora és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què teniu avui el programa? Suposo que molta elecció andalusa, no?
4: Eleccions andaluses que destapen el ball dels pressupostos. Ara ja Pedro Sánchez té les mans, té més màniga per poder negociar i fer concessions a Catalunya que no li passin factura electoral. I també parlarem d'això perquè aquesta tarda, com sabeu, Esquerra ha convocat els seus per decidir si avala o no els pressupostos que han estat renegociant amb els socials listes i intentarem explicar una mica més què és això del tren orbital i escoltarem els usuaris de Rodalies a veure com ho veuen, això d'aquesta nova línia. I també parlarem amb la portaveu d'USTEC per veure si s'han calmat una mica els ànims o no en aquesta revolta educativa, si ja els ha arribat el document que esperaven per aquest dilluns. És d'hora encara, però bueno, d'aquí una estona parlarem amb ells. I a partir de les 10, el racó de pensar amb el Francino i l'Estel Soler, amb ells viatgem al nou univers del Super 3, que ha obert botiga física, un espai,
0: sí,
4: vaja,
0: no?
4: Una experiència immersiva.
0: Exacte.
4: A Barcelona. I abans la tertúlia esportiva amb el Jordi Martí, el Roncero, a veure com veu això del Madrid.
0: Haurem de gaudir d'aquesta nova experiència com a pares del Super 3.
4: Exacte, exacte. Aquest cap de setmana.
0: Exacte. Marina Fernández, que vagi molt
4: Gràcies.
0: Bé el programa. I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya SER, Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
5: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1.000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
6: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest dilluns.
2: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez culé, siempre culé.
1: Un cop culé, sempre culé, és el que va dir Lewandowski ahir, que va jugar el seu últim partit al Camp Nou com a jugador del Barça. Un comiat ple d'emocions. Però aquest cap de setmana també ens ha deixat preocupacions, especialment per un tiroteig que hi va haver al barri de Sants de Barcelona, amb una persona morta, i un altre tiroteig a l'Hospitalet, en aquest cas sense ferits. Ho expliquem, però abans hi ha tres imprescindibles. El primer és el temps. Al llarg del dia s'aniran produint pluges a pràcticament tot el territori, temperatures mínimes més altes i les màximes més baixes. El trànsit, retencions habituals a aquesta hora als accessos de Barcelona i a les rondes. I el transport públic, de moment, no hi ha incidències. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant el pistoler que dissabte a la tarda va assassinar un home d'un tret al cap a Barcelona. La policia investiga el cas com una execució. Susana Ruiz.
3: El crim es va cometre a la via pública a 7:45 de la tarda, a plena llum del dia, al carrer Mineria, al barri de la Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Diferents testimonis van explicar que l'autor del tret va marxar caminant, sense córrer. La víctima era de nacionalitat espanyola i tenia antecedents per tràfic de drogues, segons fonts policials. Aquest és el tercer tiroteig al carrer en les últimes setmanes a Barcelona. El 19 d'abril passat, un home va morir després de rebre diversos trets quan era a la terrassa d'una cafeteria al districte de Sant Martí. El 25 d'abril, un altre home va quedar ferit greu després de rebre diversos trets en sortir d'un comerç al barri de Sants.
1: Sergi López, bon dia.
4: Bon dia, Gisela.
1: Junts per Barcelona reclama la compareixença urgent de l'alcalde Collboni després d'aquests episodis de violència a la capital catalana.
4: El president del grup municipal de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galbí, insta l'alcalde a posar en marxa un paquet de mesures per garantir la seguretat. Dimecres defensarà la proposta en el marc de la Comissió de Presidència i Seguretat del Consistori.
1: El de Sants, però, no és l'únic episodi amb armes de foc que els deixa el cap de setmana. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant un tiroteig sense ferits a l'Hospitalet de Llobregat. L'autor és un home de 30 anys que ha estat detingut per la Guàrdia Urbana.
4: Va ser detingut després que intentés fugir en cotxe. Els fets van tenir lloc cap a les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al barri de Sant Josep de l'Hospitalet. Els serveis d'emergències van rebre l'avís dels veïns que havien sentit trets al carrer. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes dels fets i de determinar si a banda del detingut hi va participar alguna altra persona. En els darrers dos mesos, a l'Hospitalet s'hi han registrat tres tirotejos. En un d'aquests incidents, el març passat, va morir un jove.
1: I una de les previsions destacades d'aquest dilluns és que es preveu que es facin els passos definitius cap a l'aprovació dels pressupostos.
4: Aquest matí el govern presentarà des de Sant Sadurní i d'Anoia l'impuls de la línia orbital ferroviària, que és una de les claus d'aquest acord. Consisteix en una xarxa que connectarà amb trens diverses ciutats catalanes sense passar per Barcelona. D'altra banda, el Consell Nacional d'Esquerra decidirà aquesta tarda si dona llum verda al suport als comptes. Un acord que compta amb una altra pota, Esquerra i els socialistes, estan ultimant un acord perquè Catalunya tingui el poder de decisió en el Consorci de la Zona Franca. Fins ara té la majoria el govern espanyol.
1: D'una banda, els pressupostos, de l'altra, les vagues en l'educació, perquè avui és el torn de Barcelona. Gemma Alegrí.
5: Aquest dilluns són els mestres i els professors de Barcelona i el barcelonès els que estan cridats a la vaga, la quarta de territorialitzada d'aquest mes. Els sindicats convocants, USTEC, professors de secundària, la CGT i l'Intersindical, es manifestaran conjuntament a Barcelona a partir de les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia. En els últims dies, USTEC ha demanat a Esquerra i als comuns que condicionin els pressupostos al compliment de les seves demandes. La convocatòria de vagues continuarà aquesta setmana. Dimarts serà el torn de la Maresma i els Vallesos, dimecres de l'etapa educativa de 0 a 3 anys i dijous de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: Però és que avui també a Barcelona es presentarà el Pla Antiracista 2026-2036 amb l'objectiu de dotar la ciutat de polítiques per lluitar contra el racisme.
4: Les propostes s'exposaran en un acte al Saló de 100 de l'Ajuntament de la capital catalana i en el marc del Fòrum Internacional contra el Racisme que se celebra a Barcelona entre avui i demà. Entre els actes principals d'aquest fòrum hi ha precisament la presentació del Pla Antiracista, un nou full de ruta municipal per garantir la igualtat de drets per a totes les persones.
1: I les dones ingressades a l'Hospital Clínic de Barcelona i en un centre d'Alacant com a contactes d'una de les víctimes mortals d'antivirus podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera PCR, segons ha informat el Ministeri de Sanitat.
4: La sortida podria ser dissabte 23 de maig, però a partir d'aquest dilluns ja poden rebre visites de familiars després de donar negatiu a la segona prova.
1: Són les 7:26.
6: Quan una empresa vol impulsar un projecte sostenible, trobar finançament a llarg termini i bones condicions, és clau. L'Institut Català de Finances ho fa possible. Estabanell, companyia del sector energètic i les telecomunicacions, ha impulsat la construcció de 16 nous parcs solars gràcies a un préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb el préstec ICF Ecoverda pots tenir fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents i la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat.
7: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
8: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
9: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
1: Àlex Márquez es va fracturar la clavícula dreta durant un espectacular accident al Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Xavier Seissó.
10: Cursa molt accidentada de MotoGP amb dos banderes vermelles per accidents. El més perillós, el d'Àlex Márquez, que té trencada la clavícula dreta i un trencament lleu d'una vèrtebra. Aquesta passada nit ha estat operat. Victòria a la cursa de Fabio Di Gianantonio per davant de Joan Mir i Fermín Aldeguer. Marco Bezzecchi continua de líder en el Mundial. 75.000 espectadors a les tribunes del circuit de Montmeló, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, però recordem la baixa de Marc Márquez.
1: I la penúltima jornada de Lliga deixa la salvació matemàtica de l'Espanyol a primera.
4: Sí, gràcies a la seva victòria al Camp d'Osasuna per 1-2. El Girona, en canvi, va perdre el Metropolitano i s'haurà de jugar la salvació a l'última jornada, quan rebrà l'Elx a Montilivi. Els dos equips es juguen la salvació. I el Barça rematava la temporada al Camp Nou amb rècord de victòries. En el partit ja no es jugaven res, perquè ja era matemàticament campió de Lliga. I també hi va haver un emotiu comiat a Robert Lewandowski.
1: I avui què celebrem?
4: Doncs mira, en l'àmbit més personal, el teu aniversari. Moltes felicitats,
1: Gisela.
4: I celebrem també el Dia Internacional dels Museus.

I un home de 52 anys i veí d'Abrera ha mort aquest diumenge a la nit després de ser atropellat per un turisme a la C-55, al mateix terme municipal del municipi del Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït al punt quilomètric 0,2 de la via. Els Mossos han rebut l'avís cap a 11:15. Per causes que encara s'estan investigant, un vehicle ha atropellat el vianant que ha morit, que ha mort a conseqüència de l'impacte. La víctima és de 52 anys i, com dèiem, veí d'Abrera. I victòria del Baxi Manresa aquest cap de setmana va ser dissabte al Congost, una victòria força plàcida pels homes de Diego Campo que es van imposar al Casademont Saragossa, que li complica molt la classificació de la Lliga Endesa. I qui també ha viscut un cap de setmana d'èxit ha estat el CB Artés, que ha pujat enguany de categoria després de jugar contra el Samà a Vilanova amb un partit molt disputat, amb pròrroga inclosa, però que ha caigut de la mà dels vegencs i, per tant, pugen de categoria. I que qui ha quedat fora de les places d'ascens és el Navàs Biscola, que va perdre aquest cap de setmana davant del Mollerussa. Per tant, cara i creu per Artés i per Navàs. Anem per les portades, anem fins al diari Regió 7 en la seva edició digital, que parla que els veïns i comerciants de Santpedor reclamen un pla de regeneració del nucli antic. També destaquen que les dones pateixen el 80% de les agressions als centres de salut i 2/3 dels atacants són homes. I que les obres de la nova rotonda de l'escola al Vinyet de Solsona interrompen el trànsit en la seva fase final. També parlen de 12 atacs de gossos a persones en un sol any a la ciutat de Manresa. A l'equip Berguedà destaca que la primera consulta popular de Porreig avala la ubicació actual de l'antena i tanca la porta a estudiar alternatives. 456 persones de les 690 que han emès el seu vot han validat la ubicació actual. Es tracta del 67,39% dels vots emesos en una jornada en la que la participació ha estat del 17% del cens. L'últim transhumant protagonitza una taula rodona sobre la realitat ramadera al Solsonès, i és que aquest cap de setmana Solsona ha viscut una nova edició de la seva tradicional fira de Sant Isidre. I si ens anem a la comarca de l'Anoia, ens anem a l'infonoia.cat, que destaca que Speak Catalan, una iniciativa amb segell igualadí per ajudar els estrangers a parlar català. De les portades a la informació meteorològica. Jornada de cels força ennuvolats a la Catalunya central. A mesura que passin les hores, aquests núvols han de ser molt més intensos. Cels força coberts aquesta tarda i podria caure algun ruixat aquesta tarda a la Catalunya central, especialment en punts d'Osona i del Berguedà, però també podrien caure en algun punt de la comarca del Bages. Per tant, no tinguin gaire lluny el paraigua per si plou aquesta tarda. Màximes altes avui. 10 graus a la ciutat de Manresa, 11 a Igualada. Els més baixos estaven a Solsona i a Vic amb 9 graus i avui la temperatura més mínima, més baixa, ha estat a la ciutat de Berga. Les màximes avui que vorejaran a la Catalunya central els 21 graus de temperatura a l'espera de les altes temperatures que ens haurien d'arribar a partir d'aquest dimecres.

0: 3. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren. El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles, la fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecno Bages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ajuntament de Manresa.
1: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
2: Migdia Central, Eli Pagant,

0: Avui parlarem de medicina, però també de llibres i d'història. El nostre convidat ha combinat la pràctica mèdica amb la recerca i la divulgació de la història de la medicina. És llicenciat i doctor en medicina. Ha exercit com a especialista en medicina del treball i en medicina familiar i comunitària. Al llarg de la seva trajectòria ha estat vinculat a institucions com ara el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, entre molts altres. La tasca uneix el rigor científic amb una clara vocació humanista que es reflecteix tant en la seva activitat professional com en els seus llibres i articles sobre la història de la medicina. El darrer llibre del nostre convidat d'avui es titula Efemèrides mèdiques del segle XX, sent un esdeveniment sanitari a Catalunya, a Manresa. De fet, el tenim aquí. Avui hem convidat en aquest programa el doctor Armand Rotllant. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per ser aquí. Repassarem trajectòria, evidentment parlarem de llibres, també ens guardarem uns minutets per parlar dels llibres del doctor Rotllant, però clar, començarem pel començament, ens anem uns quants anys enrere a Manresà.
1: Manresà va néixer a l'Hospital de Sant Andreu, per tant, i vam presentar el llibre també aquest a l'Hospital de Sant Andreu, que m'uneix un efecte molt especial, perquè no només hi vaig néixer, sinó que em van operar allà, vaig fer les pràctiques mèdiques allà i vaig fer un temps curt de metge també de Sant Andreu. Per tant, m'unia molt a aquest hospital. Uh-huh. Vaig néixer a Sant Andreu, a Manresa, soc manresà.
0: A què es dedicava la família? A què es dedicaven els pares, Armand?
1: Els meus pares, el meu pare era professor d'idiomes, va ser precisament un dels primers professors d'anglès, va estar de professor també de francès a l'Institut Lluís de Peguera, en un principi, després de la postguerra, i era un home que tenia una facilitat pels idiomes molt gran. I la meva mare era una marclina i aquell temps doncs, no feia de mestressa de casa, per dir-ho bé, no tenia cap ofici. Però realment sempre va estar molt a prop. Tinc també tres germanes que eren també professores de francès. Concretament el francès és molt important a la nostra família.
0: Mm-hmm. Com va ser la infantesa? Quins records tens?
1: Molt bons records. Jo vaig estudiar a l'escola, al col·legi Badia Soler. Era un col·legi d'avançat al seu temps. I vaig tenir la satisfacció de tenir grans professors allà. I n'hi havia de millors, i també n'hi havia alguns que no, però sempre et queda el millor. I em va portar moltes coses. Aquests professors del Col·legi Badia Soler, aquell temps, eren avançats al seu temps. El Jaume Badia, el Josep Maria Jardí, el Joan Segarra, l'Amèlia de la Penya, tots aquests professors t'estimulen molt i és molt important l'ensenyament aquestes etapes de la vida. Per tant, és un goig poder tenir bons professors. Aquesta és la conclusió.
0: Entenc que era un bon estudiant, llavors, que ets un bon estudiant.
1: Sí, no se'm va despertar. No era gaire... A vegades la vida són etapes, són processos. Després vaig entendre moltes coses. Entre altres coses, que si treballes i estudies, aproves. Però si no estudies i no treballes, no aproves. Això ho vaig aprendre.
0: Esforç, llavors.
1: Esforç, correcte.

0: I a la Facultat de Medicina, que vaig començar a Sant Pau, també vaig tenir la sort de tenir grans professors que em van marcar. Professors d'un nivell extraordinari, com el Lluís Barraquer, o el que em va dirigir la tesis després, el doctor Felip Cid i Rafael, que va ser el primer catedràtic d'Història de la Medicina a la Universitat Autònoma. Tot això et queda, és un bagatge que et queda, és molt important.
1: Clar, llavors, si quan a l'Armand li demanaven què volia ser de petit, no sé què deia, no sé si ja tenia pensat ser metge, no, dedicar-se a la medicina.
0: No, saps que el problema, i tot és que sempre agafes referents. Jo tenia la sort de tenir un meu cunyat, que era un metge rural extraordinari, que ell havia treballat doncs, en pobles a la província de Tarragona, després a Lleida, concretament a Riba-roja d'Ebre i al Pont de Suert, i els estius jo em passava al costat seu veient la seva activitat. Era un home extraordinari, tant feia parts com feia assistències. Aquests metges rurals han tingut un pes extraordinari. I aquí va ser el cub de foudre, el punt d'inoculació de que... I quan vaig fer el primer treball, que el vaig substituir amb ell, perquè llavors aquests metges rurals tenien dret a un permís d'un mes, i els nois, els metges que venien joves, ho passaven molt malament, perquè era la primera activitat mèdica. En el meu cas no ho vaig passar gens malament, perquè ja portava 6 anys al seu costat i ja coneixia la gent, coneixia el poble, coneixia tot el que em podia trobar. Aquesta és la diferència.
1: Llavors, medicina ho devies tenir clar.
0: Ho tenia molt clar, sí, ho tenia molt clar, perquè tenia aquest referent familiar, que és que la vida tot sumada són referents.
1: La universitat va anar bé, entenc.
0: Molt bé, hi van haver assignatures que em van agradar més que d'altres, però bé, vaig gaudir molt, una etapa que vaig gaudir i vaig aprendre moltes coses.
1: Clar, entenc ara també la universitat d'aleshores no és la mateixa d'ara.
0: No, clar, però,
1: clar estem, no sé, clar. No sé com funcionava aleshores, ara estem, no tenim molt clar tots els temes pràctiques, llavors aleshores no sé com anava tot plegat.
0: Era diferent, un altre model diferent, ara hi ha unes altres assignatures, però l'essència en aquells professors que eren emblemàtics, era una joia poder gaudir d'aquells homes, com el Barraquer Bordes, el gran neuròleg, que un dia ens deia, no agafeu apunts, això està als llibres, escolteu, poseu-vos a la pell del malalt i sentiu el que us estic explicant. Els apunts, no agafeu, no vulgueu aprovar, enteneu-ho. I aquestes coses et marquen i dius, home, doncs quin nivell tenia aquest home, I això és el bagatge, per això és tan important l'ensenyament i s'ha de donar tant valor als professors perquè són els que marquen el sistema. I actualment aquest sistema està una mica malament.
1: Veient el que ens ve aquests propers dies, no? Jo crec que tots ho tenim força, força clar. I quan acabes la carrera?
0: Quan acabo la carrera, llavors vaig fer el doctorat i vaig tenir la sort de conèixer el doctor Cid, que era un personatge... Va dirigir molt poques tesis doctorals i em va dirigir la meva. Llavors vaig fer un treball que em va ajudar molt i vaig aprendre molt, que és la història de les epidèmies del segle XIX a Manresa. I era un home perfeccionista i detallista i em va ensenyar moltes coses. I em va animar, o sigui, li va agradar molt el sistema, la idea, i em va col·laborar i va venir també, va dirigir la tesi doctoral. I a Manresa em va venir que era el meu segon director de tesis, el Ramon Cornet, que era un farmacèutic, que era molt amic meu, i em va acompanyar aquest dia de la defensa. Tenies que defensar-la davant d'un tribunal.
1: Sí?
0: No, i feien preguntes que no tot era fàcil, que dius, home, anaven al màxim. Però me'n vaig sortir molt bé i em van donar el cum laude, que és el que volíem.
1: I el tema, perquè clar, veient el tema ja de la tesi doctoral i veient doncs, les temàtiques dels llibres de l'Armand, ja tenia aquesta, sí. No, aquesta vessant potser de la medicina històrica, sí. I de recerca.
0: I tant, perquè és que la història ens ensenya moltes coses i hem d'aprendre de la història. I no podem cometre els mateixos errors. S'ha de servir per aprendre, per evolucionar. I això és molt important. Per tant, és una de les assignatures fonamentals de la carrera de medicina. I actualment també està en un segon pla. No se li dona massa importància. Aquelles assignatures que en deien les Maries. I de Maria no en té res. Una assignatura primordial, bàsica, per entendre tot el que som, d'on venim, i és una mica l'essència d'aquest llibre, també.
1: I els inicis, és a dir, la primera feina professional com a metge, és aquesta...
0: Sí, vam tenir una etapa... Vaig treballar a diferents llocs, vaig treballar també a Montserrat, per exemple, vaig ser metge de la comunitat benedictina, vaig estar-hi uns anys, a Montserrat...
1: També curiós,
0: sí,
1: no?
0: Sí, em va portar molt, és que Montserrat també per mi també és un, té una estima especial. Llavors vaig passar oposicions al cos de salut pública i vaig estar 4 anys com a inspector metge del cos de bombers a Tarragona, i també vaig aprendre molt allà, perquè em van ensenyar moltes coses. I vaig estar-hi 4 anys, del 92 al 96, llavors vaig venir cap aquí i vaig començar a treballar a l'Altaia. Però no era l'Altaia, abans era Sant Joan de Déu. Llavors a mi em va agafar la fusió final i vaig passar d'una empresa que era Sant Joan de Déu a una empresa que es deia l'Altaia, que era 4 centres que estaven tots unificats. I era el metge que portava doncs, tota la salut laboral, tota l'activitat aquesta mèdica d'allà. O sigui, vaig passar d'un hospital a 4. Vaig tenir un premi gran.
1: Clar, també un procés complicat el que es va viure llavors a la ciutat.
0: Ho asseguro. Va ser un drama perquè, clar, un canvi així, tan de cop i volta, anar fusionant centres i de tot, fins al 2003 que va néixer l'Altaia. Però abans, des de l'any 80, ja es van, primer es va fusionar la coronària amb el centre. Després, Sant Andreu amb Sant Joan Déu, que van fer l'Hospital General. Després es va integrar també la clínica al centre. I després ja tots, ja vaig viure la darrera. Però clar, s'ha d'entendre perquè l'any 70 Manresa era la segona ciutat amb més llits hospitalaris. Per tant, hi havia una duplicitat de serveis. Era lògic que des del punt de vista d'eficiència i eficàcia poguessin unir per treure una mica, per millorar. No podia ser que en tot Catalunya Manresa fos la segona ciutat amb més llits hospitalaris. Hi havia un sobredimensionament. I això és el que va portar aquestes fusions.
1: Això va costar d'entendre.
0: Va costar d'entendre perquè ja hi havia 4 mons, hi havia 4 hospitals aquí. I tots d'un gran nivell. I, és clar, la gent el que volia era agafar encara més funcions. El que volia, d'alguna manera, fer més gran el seu hospital. Llavors, aquesta idea de fusionar va causar traumes en un principi. Però jo crec que al llarg del temps s'ha vist com positiva, s'ha vist bé.
1: Que llavors són també molts anys, l'Altaia.
0: 25 anys, i si em vaig jubilar, jo encara faig activitat mèdica, estic encara vinculat a la medicina, però després de 25 anys em vaig jubilar i bueno, va ser una etapa maca, que he disfrutat molt i he après molt, he estat amb molts companys que m'han ensenyat molt, hi ha un nivell altíssim, i vaig viure, per la desgràcia, que la pandèmia del Covid. Això va ser terrible, perquè es van tensionar els serveis a Sant Joan de Déu, va ser terrible. I ho vaig viure a primera mà, a primera línia.
1: De tots aquests 25 anys, el pitjor potser ha estat això?
0: Sí, el pitjor ha estat això, perquè també vam perdre companys. Va ser dramàtic per Manresa. Mira, les morts del Covid a Manresa, els 2 anys que... va ser de 270 morts aquí a Manresa. I érem quasi 80.000 persones. Però la grip del 18, que aquí en parlo, hi van haver també 270, però eren 25.000 persones. I no hi havia ni UCIs, hi havia 12 metges per la ciutat, i va ser dramàtic. Va ser una cosa, realment, la grip del 18, és les epidèmies que aquí també expliquem, més fortes que ha passat la ciutat.
1: Mm-hmm. I, clar, amb aquests 25 anys... Clar, la medicina també. Tot ha canviat, eh?
0: Tot ha canviat.
1: Nosaltres també, el nostre mitjà, però clar, la medicina també ha canviat moltíssim. Segurament no era el mateix fa 20... Bueno, no és el, no era el mateix fa 25, metge, fa 25 anys que ser-ho ara.
0: No, i tant. Hi ha hagut un gran canvi. Hi ha hagut una transformació tot el segle XX importantíssima. El tema dels trasplantaments, el tema de les vacunes, el Covid... si no hagués aplicat la vacuna del Covid, hi hagués hagut una mortalitat 5 vegades més a tot el món de la que hi va ser. Això hi ha estudis del Lancet que ho esmenten. 5 vegades més. La vacuna del Covid va ser importantíssim. Però la vacuna de la varola també va ser important. Ara ja està extingida la varola, des del 1980. I aquí van haver un alcalde, que era el Fius i Palà, i un metge, que era l'Oleguer Miró i Borràs, que van fer una tasca extraordinària i la van erradicar també a Manresa. La gent es moria de varola. I no només es moria de varola, sinó que deixava unes seqüeles, aquelles marques a la cara, i ceguessa. Quedaven secs, perquè les mateixes pústules afectaven la còrnia. Per tant, era una malaltia terrible, de 300 milions de morts en tota la història de la humanitat, una de les malalties. No de les més mortíferes, que va ser la tuberculosi, però sí també. La tuberculosi ha causat 1.000 milions de morts en tota la història de la humanitat.
1: Que llavors, tot aquest moviment antivacunes, vostès que, no, vosaltres que us dediqueu a no, tot això, quan ara veus doncs, que hi ha, que és un moviment que, malauradament, poder d'on dir així, creix a Europa, creix aquí...
0: És un greu error. La medicina ha sobreviscut, la humanitat ha sobreviscut gràcies a les vacunes. Per exemple, a la polio. La polio, hi va haver un brot el 1954 i fins al 63 que es va aplicar la vacuna. I aquí va ser el greu problema dels tecnòcrates i dels metges del règim d'aquell temps franquista, que no van voler aplicar la primera vacuna que hi va haver per la polio l'any 54, que era la vacuna de Salk. Salk la va descobrir i la va aplicar a Estats Units, al Canadà, es va aplicar a Europa, però aquests tecnòcrates franquistes no la van considerar. I això què va passar? Pues que hi van haver 6.000, en total 30.000 persones afectats de polio i uns 3.000 morts, però la polio també deixava paràlisi respiratòria, era una malaltia terrible. Fins a l'any 63 que surt una nova vacuna, que és la de Sabin oral, que és aquest terronet de sucre, que era carbassa, que posaven unes gotes d'aquest virus, i van començar a immunitzar a tota la població. Per tant, va salvar de la polio i ara està extingida. Però si no s'hagués vacunat, hi hauria sortit molta més afectació. La verola, gràcies a la vacuna, ens vam salvar. I moltes més. O sigui, la vacuna és importantíssima. Per tant, sí que ha tingut efectes secundaris la vacuna aquesta del Covid, però si nosaltres posem per un cantó el que va passar aquí i realment el benefici que ha donat col·lectivament, ha estat un encert tremendo.
1: Això amb tot, eh?
0: Amb tot, sí, aquesta és la conclusió.
1: Si parlem de... Jo abans li deia que la tesi, la seva tesi, sí, ja feia referència a aquesta vessant més històrica, i l'escriure, quan ja ho has fet tota la vida, Armand?
0: És que ho he fet tota la vida, llavors són coses que m'agraden i que realment quan veig notícies les recopilo i les analitzo, i tot això per mi és un bagatge. Hi ha metges que escriuen, fan narrativa, altres són pintors, altres fan teatre. Tot forma part també d'aquesta condició. Cadascú té les seves característiques, no? I a mi m'agrada molt. Jo disfruto escrivint i disfruto també recopilant dades i analitzant-les, que aquesta és la història.
1: Que això vol dir feina de formigueta, també, eh?
0: Sí, però quan la fas, quan t'agrada, ja no ho veus com un treball, sinó com un goig, com dir, d'alguna manera, doncs, disfrutes fent això. I entendre tot el que ha passat, perquè realment nosaltres venim d'un sistema que l'esperança de vida l'any 1900, al principi del segle XX, era de 35 anys. Ara en tenim 84 anys. 84 la dona, 83 i mig i 82 l'home. Però el 1950 ja era de cap als 60 anys, i a finals d'anys. I aquesta evolució, gràcies a què? Pues analitzem-ho. Gràcies a les vacunes, gràcies a la terapèutica, gràcies als trasplantaments que van salvar multitud de vides, i han sigut pioners, Catalunya ha sigut pionera en trasplantaments. L'any 2025 es van fer a Catalunya 1.350 trasplantaments. És una joia com a país, perquè és puntera, no hi ha lloc que tingui una taxa de trasplantaments tan gran com Catalunya. I el primer trasplantament que es va fer, que va ser a l'Hospital Clínic, el doctor Gil Bernet i el doctor Caralps, que eren nefròlegs i uròlegs, van fer el primer trasplantament de ronyó. Llavors encara no hi havia els immunosupressors, que en diem, i feien rebuig. Aquests òrgans que es treien d'un pacient i es posaven un altre feien rebuig. I va viure, pobre home, dies, 30 dies, cap un mes. Però a partir d'aquí va servir per perfeccionar. I quan ja van sortir els immunosupressors, el temps de vida és molt gran i es cronifiquen, i això ha sigut un èxit. El de fetge, el de pàncreas, amb el doctor Laureano Fernández Cruz, que el va fer, el de cor, un doctor que es deia Josep Maria Caralps, que també va fer el primer trasplantament de cor a Catalunya, el de moll d'os de Rothman, el de pulmó a Vall d'Hebron. Tot això ha sigut un
1: avenç, no?
0: Un avenç, però extraordinari. I aquí és aquest que hem passat de 35 anys, l'esperança de vida, a quasi 83. Els nens es morien. A principi de segle, de 10 nens, en morien 3 al naixement. I 2-3 més amb els primers 5 anys. No hi havia antibiòtics, no hi havia... Les infraestructures estaven molt malament. I la introducció de la penicilina de Fleming va salvar milions de vides. bueno, ha sigut l'avenç més extraordinari que hem tingut. I anava a comptagotes, i aquí Manresa, el primer metge que la va aplicar va ser la Clínica Sant Josep, el doctor Lluc, amb una nena de Sant Guim que la va començar, estem parlant de l'any 47, imagina't, però fins al 47 que no hi havia la penicilina a Manresa.
1: I clar, tot això està documentat.
0: Tot, sí, sí. Però aquesta síntesi és important, doncs, de fer-la.
1: Quin és el primer llibre que surt de l'Armand Rotllant?
0: Les epidèmies del segle XIX a Manresa i després la salut pública.
1: Quants llibres has escrit ja?
0: 13 llibres.
1: I ja surten imatges, que és aquest, que és sí. Aquestes efemèrides mèdiques.
0: Sant Joan de Déu.
1: Aquestes efemèrides.
0: I aquest és del gran pro manresà, l'Antoni Esteve, que ja va fer salofamides durant la Guerra Civil i va començar a aplicar massivament la penicilina a Espanya. I per tant és un pro extraordinari manresà. L'Antoni Esteve Sobirana.
1: Tot això on està? Clar, sabem que quan vas has d'anar a l'arxiu, però en aquest cas tot això on està documentat?
0: Bueno, jo ja havia fet un llibre previ, que és La sanitat a Manresa, que és un llibre més aviat gràfic, que hi ha moltes imatges d'aquestes. I tot això, jo he fet una síntesi de 5 grans llibres que van aparèixer monogràfics d'especialitats a Manresa. Un és el del doctor Guerrero, que és una joia, que és la Clínica de Manresa i el Col·legi de Metges, que dona molta informació. L'altre és la traumatologia del doctor Sant. El doctor Sant també és un expert i va poder fer un llibre explicant tota l'evolució de la traumatologia. L'altre és el doctor Guirado, que va fer un llibre de la medicina intensiva. I realment aquests llibres t'aporten moltes dades verificades, vull dir, no són dades inventades, sinó verificades, que és una mica la idea del que hem fet amb aquest.
1: Aquest llibre fa, a través de les efemèrides del segle XX, és anar descobrint tot això que estàvem parlant, tota aquesta evolució de la... Tot l'evolució, totes aquestes efemèrides sí. Ens expliquen tot això.
0: Correcte. Llavors hi ha 101 esdeveniments sanitaris a Catalunya i 101 a Manresa. I Manresa, ens pensem que sempre tenim a vegades els manresans la imatge de que no estem lluny. No, amb sanitat estem... Manresa no tenia metro, potser, no tenia aeroport, però tenia uns metges que estaven a primera línia. Vam tenir el primer parell de règics molt abans que moltes capitals i moltes poblacions importants de Catalunya. El doctor Puig i Vall, l'any 1905, ell és radiòleg, és digestòleg i posa el primer parell de règics a Manresa. Això era un avenç extraordinari.
1: Que és que ara estem molt acostumats a això,
0: no?
1: Sou el primer una radiografia, no?
0: Exacte. Llavors et tardava 15 minuts veure-ho bé i encara anaven a Manovella per... Hi ha hagut una evolució extraordinària. I a l'Hospital de Sant Andreu, el primer parell, és 11 anys després, el 1916. I el 1908 comença el primer quiròfano amb asèpsia, amb autoclaus, amb esterilitzadors a Sant Andreu. I no hi havia la Seguretat Social. Feien pagar 25 pessetes per l'ús del quiròfano. I era gratuït pels pobres. Però clar, tot això és una evolució que ara ens pensem... No, sempre hi ha hagut UCI, sempre hi ha hagut règics, sempre hi ha hagut TACs. No. Tot és una evolució. I aquí en parlem una mica, en aquest llibre.
1: Uh-huh. Clar, dèiem, jo he parlat de l'arxiu, en aquest cas. Tot això, on ho trobes?
0: Mira, tot això està documentat... realment en diferents llocs, doncs arxiu, hemeroteques, la hemeroteca és molt important, també el coneixement oral de molts professionals que esmenten i que han explicat coses, per exemple, l'altre dia la presentació el Francesc Comas, que és espectacular, aquest home, el coneixement que té de tot, explicava, diu, el doctor Selga, diu, anava a Andorra a buscar penicilina quan no n'hi havia, perquè aquí es trobava, tot això és una anècdota extraordinària, i ell ho havia viscut, clar, això no està en un llibre, però la transmissió aquesta oral.
1: Uh-huh. I jo entenc que l'Armand Rotllant tot el dia el seu cap deu bullir, no? Ara, clar, entenc, eh? Quan es triga a fer un llibre com aquest?
0: Un any.
1: Un any per amb la recerca i tot, eh?
0: Està vinculat amb les especialitats mèdiques, saps? O sigui, com neixen les... Perquè és el gran avenç d'aquest segle XX, les especialitats. Llavors, tota aquesta història, aquest conjunt d'especialitats, i hem tardat cap un any.
1: Uh-huh. I no sé si ja tens alguna altra idea al cap, algun altre llibre. Sé que, entenc que això ha de costar, eh?
0: Sí.
1: No ha de ser fàcil, però no sé si ja l'Armand té algun altre projecte al cap.
0: tenim projectes petits, per exemple, ara volem fer un reconeixement a un metge de Sant Joan de Vilatorrada, el doctor Papaseit, que també va fer una tasca extraordinària. Tinc també un altre metge que va estar a primera línia a la Batalla de l'Ebre. Petites coses, però no un llibre gens d'aquest nivell.
1: També, i això no volia acabar l'entrevista sense esmentar-ho, que és aquesta clínica odontològica, no? amb aquesta campanya, no? Que també vostès van portar a terme, no? De que portés aquest nom d'aquesta dona, no? També la referència a no? El sector femení i a les dones, no? que han treballat i que han fet molta feina també en el camp de la medicina i en aquest cas a l'odontologia. No?
0: Mira, Manresa ha tingut tres grans dones, dues de manresanes i una com manresana, perquè van ser extraordinàries. La primera metgessa, que és la Montserrat Bové, va ser la primera dona metgessa a Manresa, que era pediatra i ginecòleg. Estem parlant del 1905, al principi del segle. Després va venir l'Ignàcia Salvans Casas, que és la primera dona que té un doctorat i que arriba a ser cap de servei de ginecologia a la Vall d'Hebron. I era una manresana. Barcelona la reconeix, el seu nom en clar, té uns jardins dedicats al seu nom. I l'altre dia vaig dir-li a la Mariona, diu, no, ja ho tenim en compte i la reconeixerem, aquestes metgesses. I la que sí que van reconèixer va ser la Francesca Espinel, que és la primera metgessa odontòloga aquí a Manresa. Que ser dona i odontòloga aquell temps no ho devia tenir gaire fàcil, eh? Aquesta és la conclusió. Però que ho va fer molt bé. I una dona també avançada al seu temps i una persona que va ser de les 5 primeres a Catalunya. Però està molt bé que hagin fet aquest reconeixement, la passarel·la de la Francesca Espinel, i ara falta el reconeixement d'aquestes dues que ja ho tenen en marxa i que es farà un reconeixement. Perquè a vegades Barcelona la reconeix, per exemple, la Ignàcia Salvans, una dona extraordinària, que era farmacèutica, era ginecòleg, va ser la primera ginecòloga amb titulació i també era experta en belles arts, feia unes pintures magnífiques, dona intel·lectual, i va tenir de mestre el doctor Ferran, que era un microbiòleg extraordinari també, que és dels primers que van plantar la vacuna del còlera i va salvar moltes vides. Però veus també com una decisió política que no li deixen aplicar la vacuna del còlera a tot Catalunya. Les decisions polítiques a vegades fan mal. Que ell es va vacunar, ell va vacunar la família, va fer campanyes, però li van parar. No ha sigut... A vegades la política no està al servei ni de la gent ni de la ciència, eh?
1: Escoltant-lo i escoltant-te veiem, no? la història, eh? de la medicina i de la mà de gent de tota aquesta gent, sí, dones, sí. I homes, no? que han portat la medicina on la tenim actualment, sí. I a casa nostra, a Catalunya.
0: Correcte, sí, és que és extraordinari el que ha tingut Catalunya. Es va formar molt bé i van tenir un ensenyament. Veus, tornem a la frase aquella de l'ensenyament, la importància de poder formar metges, de ser èlites. Metges que anaven a fora a aprendre, anaven a França. A França hi va haver un lligam molt gran amb aquesta... I que, bueno, la vacuna de la tuberculosi, la vacuna de Calmette-Guerin, la van aplicar aquí i Barcelona va ser la segona ciutat que van aplicar la vacuna després de París. Tot això és una joia, aquesta evolució històrica.
1: Doncs aquesta evolució històrica, també en aquell llibre d'aquestes efemèrides de Barbán Rotllant. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, i molt agraït per haver-me invitat a explicar-ho.
1: I continuar treballant.
0: Molt agraït, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
1: El cap li girava.
2: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
3: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
4: Factorenergia.cat.
3: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: Migdia Central. Eli Pagan.
7: La Fundació Sant Andreu Salut ha preparat la segona setmana de la innovació, amb activitats que comencen ja avui mateix, avui dilluns. Per parlar d'aquest tema, nosaltres avui hem convidat a l'Andreu Quintana. Ell és el responsable de participació i mecenatge de la Fundació Sant Andreu Salut. Andreu, què tal? Molt bon dia, com estem?
8: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
7: Evidentment que, clar, tot a punt, perquè això comença ja, aquestes activitats comencen avui a la tarda amb una taula rodona, però explica'ns una mica què és aquesta Setmana de la Innovació. Quin és el seu objectiu? Per què la feu, Andreu?
8: Mira, la Setmana de la Innovació és una idea de la Comissió d'Innovació que hi ha a Sant Andreu Salut per fer més visible i més palpable el treball que es fa a tots nivells, diguem-ne, en la innovació. La innovació és una cosa que de vegades passa desapercebuda i sobretot costa d'anar influint en la cultura de les organitzacions. No? A Sant Andreu hi ha moltes iniciatives de tots nivells. Tenim gent a les residències pensant com atendre millor les persones ateses. Tenim a l'hospital temes d'innovació tant a nivell com mèdic, com de cures, com de com ajudar les persones que cuiden a persones que tenen dependència. I llavors l'objectiu d'aquesta setmana va ser fer tot de posar junt tot d'idees i de coses tant que es fan cap a dintre com cap a fora. I llavors una mica aquesta va ser l'idea que vam tenir la primera setmana d'innovació l'any passat i aquest any repetim.
7: Ah, explica'ns, llavors, a qui us dirigiu? Al públic? És a dir, qui les activitats que heu preparat, a qui van dirigides?
8: Sí, nosaltres tenim tenim un grup d'activitats que són dirigides a la població en general, a totes les persones, i un altre segon que és més cap a dintre perquè els treballadors i treballadores de tota la fundació puguin accedir a tenir més informació, més acurada, tallers de les coses que es fan tant internament com externament per poder després mirar si es poden aplicar o no innovacions tecnològiques o no tecnològiques que hi hagin. En aquest cas, el que tenim externament són unes propostes, algunes propostes no masses, però d'idees i coses per poder participar o per poder ajudar en diferents àmbits. Llavors, aquest any ens hem concentrat en tres temes, un tema del qual estem molt orgullosos, que és aquesta xerrada que fem avui, que és sobre la musicoteràpia en l'apartat de cures pal·liatives. Això és un projecte que vam començar fa uns 2 anys amb el suport de la Fundació La Caixa i de Mèmora, que doncs, han estat fent possible aquest nou servei. És un servei experimental perquè, en realitat, tot i que la musicoteràpia és un tema que està estès i conegut, diguem-ne, i a nivell de Sant Andreu Salut, a més, per exemple, les residències, es fa servir per persones que tenen un deteriorament cognitiu. En el cas concret de l'hospital, el que fem és treballar-ho amb persones que estan doncs, a les cures pal·liatives. I, a més, durant aquests 2 anys anteriorment, també s'ha fet a nivell de PADES, doncs a domicili s'ha fet proves pilot per poder fer això. Llavors, explicar aquesta experiència i, llavors, a més, per explicar que continuem involucrats i que, en aquest cas, doncs, Fundació Mèmora, a més, continua molt implicada en poder-ho fer possible a partir de la seva aportació. Hem tingut la sort de poder convidar a les persones de l'Hospital del Mar, que ells tenen molta experiència més que nosaltres en fer tot això de les cures pal·liatives, de la musicoteràpia en les cures pal·liatives. I, a més, hem pogut convidar també a la Núria Escudé, que és la directora del Màster de Musicoteràpia de la Universitat de Barcelona, que també és la directora de l'Institut Català de Psicologia i Musicoteràpia. La idea és, bàsicament, pues, celebrar aquesta cosa que estem fent, aquesta innovació que és pues, en les cures pal·liatives, pues, la gent que ho vulgui pugui tenir sessions de musicoteràpia per poder pues, recordar i per poder fer coses a partir d'aquí. I el més important és, sobretot, que ens aportaran tant el doctor Planes com la doctora Ferriols de l'Hospital del Mar ens aportaran aquesta visió dels anys que ells tenen d'experiència, tots els estudis que han fet demostrant que és una teràpia no farmacològica, però que és molt vàlida igualment i que realment contribueix a la millora del benestar de les persones que estan en aquesta situació. La doctora Ferriols, a més, és directora, és la presidenta de la Societat Catalana, Catalano-Balear de Cures Paliatives. Per tant, és un honor per nosaltres poder-lo tenir aquí. I per la població en general, tothom que pugui venir, crec que serà una activitat molt interessant on parlar una mica d'aquestes teràpies que s'han fet i de la seva aplicació pràctica. I, a més, tindrem diverses experiències, sobretot de la mà de la Núria Escudé, que és la directora del màster de musicoteràpia, i d'altres persones que han estat aquí amb nosaltres o en altres llocs treballant directament sobre el tema. Doncs aquesta és la proposta que fem avui, que llavors internament, a més, fem unes formacions per les persones treballadores.
7: La taula redona és a 6:45 avui a la sala gòtica de l'Hospital de Sant Andreu. Aquesta és la primera activitat i llavors ens anem a dimecres, aquest dimecres 20 de maig, amb una xerrada taller de la digitalització de les cures. Andreu.
8: Exacte. Això és, nosaltres hi ha moltes... Primer de tot, estem en una societat on cada cop, òbviament, ens fem més grans tots i, sobretot, el que és més important és que hi ha més gent que pot arribar més lluny, però en una certa edat pot ser que necessitem algun tipus d'ajuda. I pot ser també que necessitem persones que cuidin de nosaltres en una certa edat. L'objectiu que hi ha ara, sembla, a la societat és cada cop més poder allargar el poder estar a casa, que això és una cosa positiva, però, òbviament, de vegades pot ser que necessitem per poder estar i per poder desenvolupar-nos amb aquesta autonomia, podem tenir algun tipus de necessitat, diguem-ne, o de suport a casa. Llavors, hi ha diferents opcions. L'any passat vam tenir l'oportunitat de conèixer de primera mà una tecnologia catalana, que era el SomCare, que són robots que són una empresa de Lleida, del grup Saltor, que ens han explicat les seves possibilitats. Aquest any hem tingut la possibilitat també de convidar la Núria Infiesta, que és la fundadora i directora d'una empresa que es diu Yacid, que ells el que fan és tenir tecnologia per ajudar les persones cuidadores i per ajudar les persones que puguin continuar vivint soles, però amb algun petit suport, no? Amb recordatoris, per exemple, si hi ha temes de medicines, o una sèrie de petits retocs a la llar que poden ajudar a fer més tranquil·la o més segura la vida per a les persones que viuen autònomament i, sobretot, a fer la vida més fàcil per a les persones que cuiden a la distància o que són, a vegades, són els fills o alguna altra persona que té cura de tot plegat. Llavors, la Núria el que ens farà és explicar això, explicar una mica quins ventalls de possibilitats, quines tecnologies es poden fàcilment aplicar a la llar per ajudar a les persones que cuiden i a les persones que viuen solen, però a les persones que cuiden a fer més fàcil tot això. I per això anem a la titulació d'aquesta xerrada es diu la digitalització de les cures, perquè és com aplicar petits elements digitals en tot això.
7: Això sí que ho feu en diverses sessions, Veig, Andreu, els habitatges amb serveis de Manresa, això també ho feu aquí a Manresa i a Navarcles.
8: Exacte.
7: I llavors ens aniríem a dijous, que això ens explica bé, l'Andreu, perquè és aquesta inauguració del Head in Loop amb la Fundació GAES. Explica'ns una mica això, és aquesta activitat, és aquest dijous 21 de maig. Explica'ns una mica què és aquest projecte.
8: Mira, aquesta és una activitat molt, molt petitona, però el que es tracta és d'explicar que tant quan ens fem grans com quan no, hi ha moltes persones a la societat que necessiten aquesta ajuda perquè hi ha un deteriorament, diguem-ne, auditiu.
7: Sí.
8: Llavors, és una mica un tabú, perquè no, com totes les coses, diguem-ne, costa una mica de parlar-ne o de que estiguin presents a la societat. I en aquest cas hi ha una tecnologia que fa molts anys que està inventada, però que està poc inventada, implantada al que és a Catalunya, que és aquest bucle magnètic o hearing loop. Aquest bucle magnètic és una cosa que es pot veure molt fàcilment, s'identifica perquè té un símbol característic universal, que és com un dibuix d'una orella amb unes ratlles i una T, que això implica, diguem-ne, que vol dir que en l'espai on tu veus aquesta imatge, es pot connectar directament amb les ajudes auditives, amb els audiòfons, un sistema que fa molt més clara la comunicació, es pot sentir molt millor la persona que està parlant. Aquesta tecnologia, però, han descobert que està com quedant-se desfasada i en el futur està a punt d'arribar-ne una de nova. Llavors, el que hem volgut fer és un petit acte per celebrar que incorporem aquesta tecnologia a la centraleta i recepció de l'hospital perquè tothom que tingui aquesta tecnologia en els seus audiòfils pugui millorar molt en la manera com es comunica quan estàs aquí a la recepció de l'hospital, que sol haver-hi soroll, i llavors es demana doncs, a quina habitació es vol anar o quin, on hi ha un despatx de consultes externes. I llavors aquesta tecnologia fa més fàcil la comunicació i això ajuda molt. Com que de moment ho aplicarem aquí perquè resulta que aquesta tecnologia pot ser que dintre de poc quedi desfasada, sí que volem celebrar que hi hagi aquest espai, reivindicar que hi hagi aquesta tecnologia als llocs i que ho coneguem, perquè tots la puguem utilitzar i les persones que tenen una certa dificultat puguin accedir més fàcilment a la comunicació i els millori molt la qualitat de vida. I una mica també el compromís a poder fer que tan bon punt estigui disponible la nova tecnologia, que es diu AuraCast, però que no ho coneixem tot encara d'aquesta tecnologia, però sembla que millorarà molt i serà molt més fàcilment accessible per a part de tots els audiòfons que estan ja instal·lant-se ara o que estan ja venent-se ara i l'any passat. Llavors, amb aquesta nova tecnologia, pensem implementar-la als despatxos de consultes externes i a la sala gòtica. Llavors, això és una cosa que, a més, estem molt contents de poder treballar amb la Fundació GAES, i ho hem fet de la mà d'ells, i, a més, ells financien aquesta implantació que tenim aquí. Sobretot amb l'objectiu de que es conegui aquesta tecnologia i de promocionar que hem de donar l'oportunitat a les persones que no hi senten bé o que quan al futur no hi sentim bé, que sapiguem que hi ha maneres de millorar la qualitat de vida constant.
7: Mm-hmm. Clar, perquè sembla que no, però sentir-hi o no sentir-hi és molt important.
8: És a dir,
7: una persona que no hi sent ho passa molt malament.
8: Sí. I a més, de vegades ho descomptem, de vegades ho diem, bueno, això és normal, no? Llavors, així és com estem acostumats a que quan no hi veiem i ens fem grans hem de portar ulleres, sembla que això sigui un tabú que és normal que no hi sentim. I, en canvi, un dels temes que es vol tenir en compte és podem millorar aquesta comunicació, podem evitar un aïllament i, sobretot, doncs, en temes importants, poder tenir una comunicació plena. Perquè, si anem perdent aquesta capacitat de comunicar-nos, si no sabem nosaltres, que, com a persones que podem sentir al 100%, saber com aproximar-nos i com treballar amb persones que senten menys, doncs és un tema important a tenir en compte i a millorar.
7: Doncs aquesta inauguració d'aquest Hearing Loop amb la Fundació GAES, que és aquest dijous, a la recepció de l'Hospital de Sant Andreu de Manresa a les 5 de la tarda. Doncs aquestes són aquestes activitats programades des de la Fundació Sant Andreu Salut amb aquesta segona setmana de la innovació. Avui li agraïm molt a l'Andreu Quintana que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central. Andreu, moltíssimes gràcies.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I animar-vos, i sobretot tenir en compte això, que això és la punta de l'iceberg, i llavors internament fem moltes formacions i altres elements perquè totes les persones treballadores puguin tenir aquesta llavor d'innovació i puguin conèixer i tenir informació de primera mà de les noves tecnologies.
7: Andreu, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
8: Moltes gràcies a vosaltres i esperem.

Doncs vinga, acabem 2 minuts i seran la 1 del migdia. Nosaltres tornem demà, com sempre, quan passin uns minutets de les 12 del migdia. Ara els deixem amb les notícies i a continuació el passeu-passeu amb l'Aina Font, avui amb l'alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch, i també on es repassaran els resultats esportius del cap de setmana. Això serà res, d'aquí 2 minutets. Nosaltres, per nosaltres res més. Fins demà. Adéu-siau.

0: maig arriba a Manresa l'Expo Valles, la fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecno Bages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ajuntament de Manresa. Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
1: Dissabte, a partir de 8:15 del vespre, Dreamland Gran Canària, Baxi Manresa.
0: Amb el patrocini de...
1: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web. Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
2: Es la una mediodía en Canarias. Juan Manuel Moreno insiste en gobernar en solitario en Andalucía. A su llegada a Génova, entre aplausos, el ganador de las elecciones, que va a depender de Vox al quedarse a 2 escaños de la mayoría absoluta, ha explicado que todavía no ha iniciado las conversaciones con la extrema derecha, pero ha apelado a lo sensato, ha dicho, tras su contundente victoria. En la sede del PP está Joan Gimeno. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo sensato, cree Juanma Moreno, es un gobierno del PP en solitario porque el resultado es lo suficientemente contundente. No tendría sentido, dice Moreno, que Vox buscara sillón, ya que él asegura ha conseguido una mayoría que califica de solvente. Preguntado por la prioridad nacional que exige la ultraderecha, Juanma Moreno responde así.
4: Nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad andalucía, la prioridad andaluza, ¿no? Lo razonable, lo sensato es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
3: Asegura Moreno que todavía no ha habido ningún contacto con Vox tras los resultados de ayer y preguntado por una hipotética repetición electoral dice que sería el último de los recursos.
2: Por el momento Vox sigue sin aclarar si va a querer entrar o no en el futuro gobierno andaluz. El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, está diciendo que van a actuar con responsabilidad, con humildad y con proporcionalidad y que van a negociar medidas.
5: Yo estoy convencido, y nosotros en primera persona, ya se lo puedo decir, vamos a actuar con mucha humildad, con mucha responsabilidad y conscientes de la proporcionalidad. Quiero creer, y no tengo duda, que así va a actuar el Partido Popular, porque aquí, por encima de todo, está el interés de los andaluces. Y a partir de ahí, como le he dicho, pues conscientes de la proporcionalidad, pues vamos a impulsar los cambios que consideremos oportunos y que muchos de ustedes ya conocen, porque lo hemos repetido en muchas ocasiones, y que no vamos a descubrir nada nuevo.
2: Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha hecho esta crítica velada a la dirección nacional de su partido después de que en Andalucía el PSOE haya caído a su suelo histórico con 28 escaños.
6: Desde que se pactó en el 23 al precio insufrible de la igualdad, los ciudadanos están hablando elección tras elección. Y están mandando un mensaje muy claro, muy nítido. Pero es evidente que ese mensaje, cuando el destinatario al que va dirigido no lo quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez.
2: Por su parte, Yolanda Díaz, cuyo partido Sumar ha ido en la coalición por Andalucía, que se ha quedado con los mismos escaños que tenía y ha sido sorpasada por Adelante Andalucía, acaba de hablar del fracaso del Partido Popular por no obtener la mayoría absoluta.
7: Porque la pregunta que nos hacemos ahora es, en una comunidad autónoma tan importante como la andaluza, es si ahora, de nuevo, el Partido Popular va a entregarse en la agenda, que esto es lo grave, en la agenda de la extrema derecha en Andalucía. Esto es lo que vamos a vivir en estos días. Por lo tanto, el fracaso absoluto de la estrategia diseñada por el señor Feijóo, en este caso desde Génova.
8: Cadena SER. Servicios informativos.
9: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
10: Ostres.
9: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
10: Uf.
9: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
11: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
1: Ràdio Manresa.
10: al 95.8 FM. Cadena SER.
0: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles, la fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecno Bages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ajuntament de Manresa. Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació @gctplus.com.
10: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
0: Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
10: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
0: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
12: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dilluns, dilluns 18 de maig. Un dilluns que deixa enrere un cap de setmana més positiu que negatiu a nivell esportiu, si més no en línies generals, i que destaca, ara sí, per la continuïtat a l'ACB del Baxi Manresa després de dues importantíssimes victòries aquests darrers dies. Però també destaca per l'ascens a tercera FEB del Club Bàsquet Artés, que ha fet una temporada memorable i que a partir del curs vinent compartirà categoria amb el Club de Bàsquet Navàs, Navàs Biscola, un grandíssim rival que ha tingut l'ascens a segona a tocar, però que finalment seguirà un any més a tercera després de perdre aquest cap de setmana a la pista del Mollerussa per 82-67. I encara seguim amb ascensos, perquè en futbol sala el Club Esportiu Fonollosa va fer història dissabte convertint-se en equip la temporada que ve de Divisió d'Honor Catalana, la màxima categoria del futbol sala català. De fet, la seva temporada, la del Club Esportiu Fonollosa, encara podria ser més rodona perquè l'equip manté opcions de proclamar-se campió de Lliga depenent d'un partit pendent que s'ha de disputar en els propers dies. I aquí la temporada també li ve de cara és a la Giba, que aquest cap de setmana ha aconseguit una victòria molt important a la Lliga Iberdrola, que l'ha classificat per la Final Four, que es disputarà a Pamplona el cap de setmana del 27 i 28 de juny. I podria seguir fent-vos una dissertació unidireccional de tot el que ha anat passant esportivament parlant, però em sembla que serà molt més dinàmic i profitós si ho fem a tres bandes amb els estimats Sergi Vázquez i Ariana Gumbau. Què tal, com esteu?
1: Molt bé.
0: Com ha anat el cap de setmana?
2: Ui, a tope. Ha acabat totes les lligues de futbol i és dir, avui...
0: Déu-n'hi-do, eh? Sí. I ja parlarem també perquè dic que molt bé, però bueno, el pòquer de derrotes de Primera Catalana de futbol també... Ja en parlarem, no passa res. Però abans, com sempre, ja ho sabeu, és habitual, la setmana passada va ser una excepció per problemes d'agenda, però aquest cap de setmana tornem a tenir amb nosaltres un dels alcaldes del Bages, el Joan Carles Lluch, alcalde de Rajadell. Com estàs, Joan Carles?
3: Hola, bon dia. Moltes gràcies per la invitació.
0: Home, tenim moltes ganes, Joan Carles, de conèixer a nivell esportiu què passa a Rajadell, de quina salut esportiva gaudeix el municipi i també coincidint amb l'anunci del pla de xoc per la millora d'equipaments esportius municipals que el secretari d'Esports de la Generalitat, Abel García, va anunciar a finals de l'any passat, doncs a veure Rajadell com aprofitaria i amb què destinaria aquests diners.
3: Exacte.
0: O sigui que, si ens ho vols explicar una mica, a veure si ets original o si, com la resta de municipis, també a mantenir precisament i a tapar forats i...
3: Sí, nosaltres tenim un poliesportiu que està ubicat al nucli dels Molins, que està just a sota del nucli antic. Uh-huh. Aleshores, el poliesportiu, els últims anys hem fet algunes millores de paviment, hem posat aire condicionat, hem endreçat els vestuaris, també hem fet una sala com de magatzem que l'hem endreçat, el tema de llums també, i resulta que vam demanar informació pel tema que esmentaves i el Rajadell està en un impàs, no? L'esportiu el tenim on el tenim, però el fem servir sobretot per entrenaments de l'Atlètic Aguilar, que hi ha canalla també de Rajadell. Ja us ho comentava abans que entre Aguilar i Fonollosa estem mancomunats amb l'escola, havíem estat mancomunats, que ara ja estem a tots el consorci amb el tema dels residus. I per Rajadell únicament doncs no tenim cap equip. No tenim cap equip i aleshores hem anat mantenint aquest poliesportiu. Hi havia un projecte per cobrir aquest poliesportiu, però des de l'Ajuntament encara no estem gaire convençuts de fer-ho allà mateix, perquè està al mig del nucli dels Molins, i com ara tenim a disposició uns terrenos al polígon industrial que acabem d'inaugurar, doncs estem... Són unes primeres converses que tenim amb els pobles del costat per poder fer un poliesportiu una miqueta. Estem a les beceroles, vull dir, estem començant a mirar amb la Diputació, que vaig tenir una reunió amb Enric Campàs, exalcalde
0: del Pont de Vilomara,
3: a veure com ho havíem de fer, i em va dir que el primer que havíem de fer era demanar una espècie de memòria per les possibilitats i de tirar endavant aquest projecte. Però clar, crec que aquests projectes són com tres de tres categories i nosaltres, evidentment, hauríem d'anar per la categoria més senzilleta, però crec que són 1,5 milions d'euros i, clar, és una cosa molt... Però, bueno, jo crec que...
0: Em sona que el Manel Calderó, el regidor d'Esports d'Aguilar, en va parlar quan va venir d'aquesta possibilitat, no?, de fer
3: és
0: un pavelló...
3: És una possibilitat molt incipient, però des de Rajell creiem que estem una miqueta amb deute amb els pobles veïns perquè, evidentment, Fonollosa i el seu alcalde capdavant ha fet un gran esforç pel tema de les obres de millora de l'escola, que ha quedat estupenda, vull dir, ha sigut una passada. I a Aguilar tenim la piscina, que és la piscina de tots, que és deficitària, aquesta piscina. I pues, el Manel Calderó, que és el president de l'Atlètic
0: d'Aguilar,
3: doncs es va fer reunir amb l'Eloi i també el que és el responsable, que no sé, no em recordo el nom del futbol Fonollosa, que ara han hagut d'anar a jugar a Sant Salvador de Guardiola perquè cada vegada que plovia...
0: L'Oriol Duo Castella.
3: El tècnic, no sé si és el tècnic el que se n'ocupa de l'equip, no? I que amb molt bon criteri, doncs va ser una reunió molt profitosa i tothom sap que això no serà d'aquí un o dos anys, segurament, poder ser anirà a tres o quatre o cinc, però crec que ens posem d'acord i serà una manera també de que Rajadell aporti aquesta mancomunitat que tenim

0: amb l'Eloi i amb el Ricard comentem, i amb aquest triangle també hi ha el Jordi Borràs de Sant Mateu de Bages,
1: També hi és, eh?
0: que també hi
1: Val.
0: som. El que passa que, clar, ell queda... Això del Feng Shui, no? Que queda una miqueta més, però sempre estem en contacte tots quatre, i a vegades jo sóc de Manresa, bueno, de Sant Fruitós, vaig viure molts anys a Manresa, i el 2002 vaig anar a viure a Rajadell, i jo ara em sento totalment rajadellent, no? Però jo recordo que comentàvem, vaig a la Festa Major de Fonollosa, i la gent del poble deia, com? No? Aquestes coses dels pobles, i que s'ha anat trencant gràcies a Déu.
1: Wow.
0: D'acord? Bueno, i tenim molt bona sintonia, tots els alcaldes, i és que és vital, eh?
1: No, no, és
0: És
1: que si no,
0: vital.
1: en un
0: No,
1: poble tan
0: evidentment no hi
1: petit.
0: ha colors polítics ni en absolut, i som tot gent de seny, de sentit comú, sobretot, d'empatia i...
1: Llavors, entenc que aquests diners del pla de xoc que proposa
0: No els
1: des de...
0: podrem aprofitar,
1: Val.
0: perquè volíem fer aquesta...
1: Aquesta coberta del
0: Però entre que ens van
1: polisportiu.
0: dir que això no entrava, crec que em van dir... Bueno, això vaig estar parlant ahir amb el regidor, que no ho portava jo directament, i em va dir que ho van estar mirant, però una construcció, si no... Tinc entès que... No sé si estic amb l'ús. Però clar, com també tenim aquest impàs de què fem aquí, si el futur està en un altre lloc o no, tampoc hem estat molt a
1: Clar.
0: sobre.
1: Llavors, a nivell esportiu, és a dir, Rajadell, ara ens explicaves, amb el tema de futbol sala, doncs se'n van a Aguilar, a la piscina també aneu a
0: Sí,
1: Aguilar, o a Aguilar o Fonollosa amb
0: sí,
1: el tema del futbol sala, però centralitzat a Rajadell,
0: sí.
1: hi ha algun club esportiu, hi ha alguna iniciativa esportiva, des de centres excursionistes fins a, jo què sé, a club de petanca, eh?
0: En un principi tenim un camp de tir,
1: Sempre.
0: tenim un camp de tir
1: Ah.
0: que ho gestiona, doncs, el grup de caçadors, però no tenim cap nucli a part d'aquest, doncs, esportiu, un tema esportiu no el tenim. Sí que és veritat que cada any es celebra, també intervé l'Ajuntament, amb el tema de les Carenes del Cogulló, que és una
1: Sí.
0: cursa d'alta muntanya que es fa cada any. Fem pilates, fem zumba,
1: Sí, aquests
0: fem
1: esports que es fan
0: esports de
1: al
0: força.
1: centre cívic, no? Entenc.
0: Sí, exacte, fem servir les escoles. I bueno, ara hem inaugurat, sí, la rectoria, hem fet unes... Ens ha costat molts anys, però ens ha quedat un edifici molt xulo, molt xulo, que crec que de Regió 7 va fer un reportatge molt xulo. Em van trucar, em van dir, has de venir, i
1: I
0: evidentment,
1: veure-ho.
0: i veure-ho, i bueno, van flipar, ens ha quedat molt bé, i allà també tenim ganes de fer-lo servir, dos pantalles de memòria per la gent gran, que ja els fem a les escoles, però bueno, ja tenim ara un altre espai per poder fer això. I a part de la sala, si fem, a la sala també fem pilates, i bueno, aquesta és l'activitat. I després l'equip de futbol 7, que
1: Un
0: cada
1: equip
0: any
1: de futbol 7.
0: és un equip de futbol 7, majoritàriament són xicots de Rajadell, i és el torneig aquest que es fa a Sant Fruitós, que crec que és un torneig d'empreses, però Rajadell està com a Rajadell, i doncs ajudem amb l'inscripció del torneig, i si ens necessiten quatre samarretes, el que faci falta.
1: És curiós per això, perquè en general els alcaldes i alcaldesses que han vingut de municipis petits parlen tots com de molt bullici esportiu en general. No sé si a Rajadell, no sé, les característiques que té això no ho propicia tant, o el fet que com que estigui tan a prop d'Aguilar i de Fonollosa, a nivell d'Ajuntament no us arribi crítiques explícites de dir, ostres, és que hi ha com poca oferta, no?, a nivell de voler-me
0: Perquè,
1: apuntar...
0: jo que sé, també la canalla, la tenim canalla, tenim una nana joveneta que està jugant al gimnàstic de Manresa, tenim una altra nana que està jugant a Sant Joan. Clar, va anar a Sant Joan a l'Insti,
1: Clar,
0: i
1: no.
0: clar, no hem percebut una necessitat, que diguin, la gent ens parla d'una altra cosa, però és que no tenim, clar, no hi ha hagut una iniciativa per fer un equip.
1: Però en canvi, a nivell de cultura popular,
0: Exacte. Sí,
1: hi ha molt
0: sí, sí.
1: sentiment de pertinença a
0: Sí,
1: Rajadell,
0: sí,
1: no? Que
0: sí,
1: sempre
0: sí.
1: parlem que l'esport és com el gran emblema de la cohesió
0: Sí, sí,
1: social,
0: sí,
1: del
0: sí.
1: sentiment de
0: En el nostre cas és
1: pertinença.
0: més la cultura, però també hem de dir que tenim la Marta Muixí,

0: Sí,
1: la
0: que
1: coneixeu.
0: va guanyar fa 2 dies, bueno, fa res,
1: Exacte.
0: allà a Portugal.
1: Vull dir que quan necessita ajuda i ens la demana, doncs ja estem també. I tenim molta gent que corre, molta gent amb bici, però en plan ja més amateurs.
2: Perquè,
0: Vosaltres,
2: clar...
0: sí, digues, digues.
2: No, no, no, això, que un poble tan petit, em sembla que parlàvem 600 habitants,
1: Ara
2: no?
1: 610, oficialment som 610.
2: Pues complicat d'organitzar
1: Sí.
2: equips. En els antics sempre es divideixen per edats, no? I pues, tenir, per
1: Exacte.
2: exemple, per fer un equip de nanos, ni que sigui de
1: Exacte, és molt
2: futbol 7, pues,
1: complicat.
2: has de tenir 8 o 9 o 10 com a mínim
1: Exacte.
2: que siguin de la mateixa edat, que a més ara estan
1: Sí.
2: dividits per, no per 2 anys, sinó per any a any, i sub-13,
0: No,
2: sub-14...
1: també
0: clar.
1: la canya fa extraescolars, les fan a Manresa, Sant Joan o... I
0: És que
1: llavors és
0: o
1: complicat,
0: et
1: és complicat.
0: mancomunes amb els
1: Exacte.
0: municipis del
2: Sí.
0: costat, o és que no sobrevius, en aquest
1: Exacte.
0: sentit.
2: No, no, sí,
1: Exacte,
2: té molt
1: sí.
2: sentit, eh? Jo conec
0: Totalment.
2: Fonollosa, conec Fals i Rajadell, evidentment, i jo crec que té sentit això, fer un equipament mancomunat, no? I que allà, doncs, entre tots sumar forces i a lo millor poden sortir iniciatives ja aplegant els 3-4 d'aquí, no? Això que parlàvem i molt bé.
1: Aquesta actualment és la necessitat clara, eh? Vull dir que és a nivell de conjunt dels pobles del voltant. I des de l'equip de govern, des del principi ho tinc bastant clar, que dius, ostres, t'has de gastar uns cèntims si tu no tens equips, no? Però això també portarà altres coses, no? Ara també tenim pressupostat la construcció d'un parell de pistes de pàdel, també,
0: Ah, molt bé, a Rajadell
1: a
0: mateix, eh?
1: Rajadell mateix, també, a la zona del polígon. En un principi, bueno, ho vam calçar el pressupost d'alguna manera que ja estigués, però estem darrere del PGI, a veure si podem entrar aquest projecte dintre del PGI, de la Diputació. I ja he rebut alguna oferta de dir d'algú que està interessat a muntar tornejos, classes de pàdel. Sí,
0: Veus?
1: que al poble hi ha molta gent de pàdel, però potser per tenir dues pistes no, no.
0: Però
1: Però,
0: clar, el pàdel és un
1: bueno,
0: esport en auge,
1: ha
0: clar.
1: estat una miqueta criticada aquesta opció que hem fet
0: Per
1: des de...
0: què?
1: Bueno, perquè en primer lloc sí que és veritat que clar, vull dir, és que les pistes de pàdel valen 200.000 euros. No. Les pistes de pàdel, dues pistes de pàdel, abans, aquest projecte ja el teníem al cap fa 4 o 5 anys i valien 15 o 20.000 euros. I ara el tema està en que cada pista de pàdel pues, va a 60 o 70.000 euros. Vale? Unes pistes de pàdel encara ho dius, no?
0: Sí, clar.
1: Vale? Aleshores també les volem tapar i tot això, però clar, el pressupost, doncs vam col·locar 250.000 euros i la gent es va espantar, no? El tema està en que també s'ha d'endreçar tot el que va al voltant de l'equipament, que poden haver... S'han de fer totes les serveis, s'ha d'arbrar, s'ha de posar o zona de pícnic, una mica de vestuaris i tot això, no? I sí que és veritat que això ho calcem, ho vam calçar al pressupost, se'ns va criticar una miqueta, però evidentment, quan dius tu que t'has de gastar 250.000 euros en fons propis, doncs evidentment ho sabíem que això seria criticat, però la idea, evidentment, de fons és que ja ho tenim mig enllestit el que em pares, que no ho tenim lligat amb el tema del PGI, que tenim uns 200 i pico mil euros
0: Sembla per
1: de
0: això que
1: subvenció.
0: tingueu tota la intenció del món en anar al polígon a fer
1: Sí.
0: tota una zona esportiva,
1: Sí,
0: no?
1: per aquí va la cosa. També ens havíem parlat de la piscina, però piscina no en posarem, perquè la tenim a Aguilar.
0: Clar, és que aquest nivell de trasllat que nosaltres potser diem, ostres, és que quina mandra agafar el cotxe, clar, vosaltres ho teniu tant per mà, no? Vull dir
1: Exacte,
0: que potser
1: exacte.
0: per tu anar a
1: Sí.
0: Aguilar és com si hagués d'anar a la Balconada des de la plaça Catalunya, no?
1: Exacte,
0: Vull dir
1: exacte.
0: que...
1: I ara, per exemple, això jo m'he donat compte. Hi han des de Diputació, doncs, ens ve el caixer automàtic, el caixer al poble un cop al mes, un cop cada... Però jo t'ho dic, la gent ja està espavilada, Rajadell. Llavors, la utilitat al final no és gaire. Per què? Perquè la meva dona té botiga...
0: Aquí
1: No,
0: Manresa.
1: no, no, farem, no farem publicitat.
0: Ai, no, escolta, amb una gran
1: Una floristeria
0: floristeria,
1: molt xula, amb uns aparadors espectaculars. Doncs a vegades al centre de paqueteria. Dolors, que et vindrà un paquet, puja mal. O la iaia que vol anar a la farmàcia, Dolors, que baixes demà. I clar, ja, la gent ja està espavilada.
0: Bueno.
1: El tema, clar, i no ajuda el tema de la mobilitat, que s'està fent un estudi que crec que serà molt potent del tema de la mobilitat a nivell de comarca.
0: Mobilitat rodada, entens?
1: Sí, sí, entenem. Per tema de comunicar polígons i, bueno, i crec que s'està fent un estudi molt, molt xulo. I, però clar, la gent ja està espavilada per anar a Manresa, doncs què baixes Dolors, què vens, què no sé què, que... I ho fem així.
0: Bueno, i l'avantatge dels pobles petits, que us coneixeu tots, i llavors si hi ha alguna necessitat o hi ha alguna persona gran que viu sola, doncs vosaltres ja l'aneu a...
1: Sí, sí, sí.
0: Ja l'aneu a buscar. Clar. Vosaltres què coneixeu de Rajadell?
3: Jo poca cosa, la veritat. O sigui, no teniu una referència esportiva i ara que deies com que tampoc no teniu equips, no. Doncs ja ho he entès, no?
0: Uh-huh.
3: Suposo.
0: Tu, Sergi?
2: Jo molt bé, ja li comentava, jo em vaig casar allà i és un lloc que hi voltàvem bastant, per això al final, i sempre, doncs, bueno, els que som, de, en aquest cas, de Manresa, per Rajadell, sempre pensem com un lloc de lleure, on vas a estar a passejar, a estar tranquil, sobretot, aquí és una altra de les coses, no? Un poble que jo crec que la gent majorment viu allà perquè li agrada la tranquil·litat,
1: exacte,
2: no? Li agrada
1: exacte.
2: Estar allà.
1: Jo és la decisió
0: i menjar bé,
1: que vaig fer.
0: I menjar bé,
1: bueno,
0: eh?
1: Ara volia comentar el tema de ciclistes del cap de setmana a Cal Milio i a Cal Isclet. És espectacular.
0: Les morres de forquilla que es foten.
1: És espectacular.
0: Clar.
1: Vull dir que també aquí també doncs reivindico els nostres restaurants que són líders al
0: Bages,
1: a la comarca.
0: I tant,
1: sí,
0: i tant que sí. I tant. Dius que és de les millors decisions que has fet?
1: Sí.
0: Perquè,
1: sí,
0: és a dir, tu quina relació hi tenies amb Rajadell?
1: Mira, la meva relació era que la Dolors...
0: Sí, la teva dona.
1: La dona de l'exalcalde, que jo vaig substituir, en Joan Costa, que és la Dolors Pallarols, treballava a la botiga amb la meva dona.
0: Vale.
1: I hi ha una relació quasi bé familiar... Les meves filles li diuen iaia, les seves filles són padrines de les meves filles, i el Joan el 2011 em va enredar per anar a la llista i jo volia anar, em va col·locar de tres i aquí estic després des del 2011.
0: Wow.
1: I aquesta és la relació que tenim amb Rajadell. Vam començar a pujar, a anar a dinar, a fer el xou, bé, ens ho vam fent, no? Des del 2002, doncs, que estem vivint a Rajadell, i ara el 2018 ja ens vam fer una caseta petiteta, una planta i tal, però ja és casa nostra, i estem superfeliços.
0: Per tant, si tu vens de Manresa i ets nascut a Manresa, segur que segueixes una miqueta l'actualitat esportiva manresana.
1: I tant que sí, i tant que sí.
0: Quin esport practiques tu i quin esport t'agrada seguir?
1: El bàsquet, el bàsquet el segueixo. No, de tant en tant vaig a algun partit. També segueixo el Centre Esport Manresa, que també... que gràcies a Déu una ciutat de Manresa necessitava un equip així, que motivés una miqueta el tema del futbol, perquè és una ciutat que mereix. Han sortit grans jugadors d'aquí Manresa i es mereixia un equip a aquesta alçada. Vull dir que en tres anys s'ha aconseguit un ascens, es va estar a punt de fer un salt també, i crec que ja era primera ref.
0: Sí,
1: no m'equivoco,
0: sí.
1: Va baixar, ha tornat a pujar, crec que Manresa es mereix un equip com cal.
0: Bueno, i aquesta injecció econòmica que van anunciar també l'alcalde Marc Eloi i el regidor d'Esports Anjo Valentí, també per adecentar una mica més la zona esportiva.
1: Sí,
0: del
1: clar, s'ha ajuntat també amb el bàsquet, que evidentment el bàsquet és un miracle.
0: Sí, és un autèntic miracle.
1: És un autèntic miracle i de fer les coses bé. I és un orgull. És un orgull per la comarca. I tinc rajadellencs que són socis del Baxi. I bé. Jo havia jugat també, jo vaig jugar molts anys al Gimnàstic de Manresa.
0: Ah, veus?
1: Algun dia que estic de melancòlic vaig haver algun partidet. Veig molts partits... que hi ha molts partits femenins, d'equips femenins, i des d'aquí voldria reivindicar amb el Gerard Piqué que invertís una miqueta més en el tema de vestuaris, perquè encara hi ha canalla que es vesteix amb cargoleres. D'acord?
0: Sí,
1: I ara és una cosa que m'ha sortit així.
0: No,
1: és un comentari que m'han dit pares, que està molt bé que el Gerard Piqué, una persona molt destacada del futbol de país, doncs evidentment el club base és l'Andorra, però ostres, a veure si la canalla es pot canviar
0: aquí,
1: com Déu mana.
0: Aquí has posat un gran tema sobre la taula, que és fins a quin punt és celebrable, no? Que un equip com el Centre d'Espai, un club com el Centre d'Esports Manresa o com el Gimnàstic estiguin on estan, el primer equip, em refereixo,
1: sí.
0: Si la base no està ben cuidada, no? Això es critica molt amb clubs que han fet una bona temporada al primer equip, però que llavors tot el tema del filial queda com una mica deixat de la mà de Déu, no?
1: Bueno, i a veure, que esportivament el Gimnàstic de Manresa que té, possiblement ara és de les millors canteres del país.
0: Sí, però dic, clar... Però fins a quin punt, enteneu el que vull dir, s'ha de deixar de tractar bé, en el sentit més de comoditats o d'invertir en la base, per destinar-ho tot al primer equip?
1: Clar, quan jo jugava, tu anaves allà i si jugaves una miqueta bé et fitxava, però clar, és que ara la canalla paga com un extraescolar, vull dir, s'ho paga tot. I cada any bosses noves i no sé què, i al final dius, bueno, això què és, no?
0: Clar, clar. Vosaltres què en penseu?
2: Doncs que és un tema, doncs, peliagudo, com s'acostuma a dir, perquè, bueno, ja d'inici, primer, nosaltres des d'Esport Central tenim molt bona relació amb el Gimnàstic, diguéssim, amb tota la gent més aviat, diguéssim, d'aquí, de casa, perquè, sí, evidentment, després de la compra i tal, doncs hi ha molta gent, doncs, que ve. I clar, bueno, això que comentava l'alcalde, doncs és ja com un, bueno, com una anècdota del futbol del Bages, que saps, quan vas allà al Nàstic, doncs que segurament no et toca canviar-te els vestuaris de l'any 60 o a les cargoleres de l'any 2000, que d'alguna manera, doncs, tothom ho sap, tothom ho veu, però bé, ara hauríem d'explicar tot el que, des de la compra de Piqué, tot el que s'ha dit que es faria, tot el que al final no s'ha fet, i ara mateix no sabria on estem. I bé, doncs ara el Manresa, doncs ja ho hem explicat, està en procés de conversió de societat anònima esportiva, buscant compradors, i mira, ho vaig a dir perquè jo estic una mica... no preocupat, però sí, m'agradaria, anem a parlar en positiu, que sortís gent de la ciutat i de la comarca que apostés per aquest club, perquè tinc la sensació que vindrà algú de fora i ens ho comprarà per quatre rals, amb tota la feina que hi ha al darrere, no? Com el cas del Gimnàstic. El Gimnàstic va estar construint una pedrera que abans de l'arribada del projecte de Piqué, sí que és cert que d'alguna manera va venir a netejar una mica un forat que hi havia econòmic.
1: Però amb projecte... això no vull dir que en Gerard Piqué
2: no.
1: Perquè hi ha un altre campet al costat, vull dir que estigui fent malament les coses, doncs està molt bé que ens hagi vingut una figura com ell. És que jo el Gimnàstic el porto al cor, vull dir que...
0: El sents a casa, clar, és casa.
1: I bueno, i a vegades també, ostres, veig algun equip del Gimnàstic que porta a vegades més colors de l'Andorra que del Gimnàstic, no? I clar, això em fa... Però clar, és la vida, vull dir, és l'evolució, que no m'hi fico, vull dir que
2: no és una crítica, a més.
1: No és una crítica, no?
2: El club es posa a la venda, és un...
1: Però jo
0: l'escapulari
1: aquell el porto a l'ànima, vull dir que...
0: Bueno, és aquesta aposta, és a dir, tots els clubs de renom de la nostra ciutat, diguéssim, que van justos de peles.
1: Sí, sí, és evident, així, no?
0: Vull dir, llavors aquí hi ha un problema de fons, no?
2: Sí, no, però millor... Jo ho deia en el sentit que potser o sigui, comprar un club com el Barça, doncs no està a l'abast dels manresans, no? Però que el club de la ciutat, jo no dic totalment i que no entri ningú de fora, no estic dient això, però que sí que la gent d'aquí, les empreses, no?, les institucions, que ja ho fan, però que tinguessin... No, el club que porta el nom de la ciutat no et pot controlar un gironí o un valencià o un gallec. Perquè, a més, ja tota la feina que hi ha hagut per portar-lo fins aquí, tinc la sensació que li regalarem una cirereta amb algú que vingui. Doncs com amb el Gimnàstic va passar, per una situació de necessitat econòmica, doncs no dic que es malvengués, perquè d'alguna manera el Cosmo, no?, aquesta d'allò de Piqué, doncs va aixugar un deute i va permetre la viabilitat d'un projecte que a nivell de cantera esportiva ja era considerat entre els quatre millors Barça espanyol.
1: I l'ha convertit en una de les millors...
2: I l'ha convertit en una de les millors pedreres.
0: Però s'està estilant molt que ara qui té diners compri aquests clubs que...
1: Ara Leo Messi ha desembarcat a Cornellà.
0: Clar, per això, a Cornellà. Vull dir que... Tu què en penses, Ari?
3: Sí, jo ara que deies això de... Bueno, que és on ha començat, no, aquesta conversa, de què em penso, no, que pels primers equips, doncs els de baix quedin potser una mica més desemparats. Jo que sóc dona i he sigut jugadora i entrenadora, ho he viscut molt amb el futbol femení. Primers equips masculins i femenins, la diferència continua sent en molts clubs encara abismal. I home, són petits detalls, eh? Ja entenc que els primers equips haguis de destinar més recursos, però el que parlàvem ara, no? Detalls que fan com que al final la base i molts cops el femení, que també es considera dins de la base, se senti més ben tractada, doncs, no sé, a l'hora de referir-te a ells o de trobar els espais. No, és que jo m'havia trobat el sènior femení i el primer equip masculí, perquè no li dieu o sènior masculí, sènior femení, o primer equip femení i primer equip masculí. Clar. Són petits detalls que per mi fan més, bueno, més agradable, no?, el dia a dia, i que encara per mi s'ha de fer moltíssima feina. Llavors, doncs, és que ara, quan ho dèieu, de seguida m'ha vingut al cap una mica el tema amb el futbol femení, que en els últims anys sí que és cert, doncs, que s'ha impulsat i ha agafat, doncs, embranzida, però és que ara ho deies, no?, que el gimnàstic té grans equips femenins, se li ha donat el valor que té, i en molts llocs encara no
0: s'ha donat. Bueno, i de fet, sí, digues,
2: Sergi. No, això que hem parlat, a veure, parlem de lo positiu, també, ara mateix és una escola d'èlit, és així, per futbolistes d'èlit que ja estan des que van començar a treballar, inclús algun anyet abans ja estan col·locant molts jugadors en categories importants, no només a Espanya sinó a l'estranger. Des de fora els pares i els jugadors tenen la visió de que estan entrant en una com en un car, és a dir, un impulsor aquí, que és a dir, és un bon pas per la seva carrera esportiva, anem a parlar-ho així. L'estructura que té el gimnàstic i el mètode de treball és un mètode de treball com el del Barça, com el de l'Espanyol, és a dir, és de primer nivell. L'objectiu de Piqué és pujar a l'Andorra primera, tenir un filial nascut d'aquesta, no, incubadora de talent. És a dir, que per la ciutat de Manresa, en aquest sentit, també és molt interessant tenir un club que tingui aquesta mentalitat, perquè no n'hi ha molts a Catalunya, tampoc, i el tenim aquí. No. Però tot plegat, és el que dic, tot plegat, doncs queda una mica el panorama. Ara mateix, equips que juguen amb la samarreta de l'Andorra, equips que juguen amb la samarreta del Nàstic...
0: Clar, no genera una identitat,
2: És que amb Andorra, Manresa, tampoc és que siguem aquí...
0: No, clar que no. No,
2: hi ha molta relació, per dir-ho així.
0: Completament.
3: Però, per exemple, l'aposta per fer un sènior, un primer equip, per mi és molt interessant, perquè durant molts anys, doncs, dèiem, no? La forma de mantenir el talent aquí, creaves grans jugadors que t'acabaven marxant perquè no tenien l'opció de tenir un primer equip. I per mi és molt interessant això que es va fer. Bueno, ara està en la primera catalana, però crec que és un equip que té molt futur, si s'aposta bé i si es crea un projecte, un bon projecte, no? Però és que li estàs donant sortida a jugadors que, bueno, és el que dius, potser no, a Andorra no, però tenen sortida aquí.
0: Clar, i més enllà d'això, no? Parlaves, ostres, un club com el Centre d'Esports Manresa, a veure si hi ha algú o alguna empresa, però clar, és que Manresa el que té és que també hi ha moltes altres disciplines que estan a l'elit, no?
1: Exacte,
0: sense anar més lluny, tenim la Giba.
1: La setmana
0: passada vam tenir aquí el Xavi Casimiro, que ens va estar explicant el seu model, que és un model pioner i, a més, un model que permet que les gimnastes segueixin aquí. Tenim el Club Atlètic Manresa, que també gran part d'aquestes inversions que van anunciar l'alcalde i l'Àngel Valentí aniran a fer més decent tot el camp per córrer. Però a nivell municipal no es podria fer més? És a dir, se'ls ha de demanar a les empreses explícitament que aportin, i a nivell municipal s'han de dedicar més als esports més minoritaris? No ho sé.
2: Això està muntat així, de moment. És a dir, els diners han de venir o d'inversions privades o empreses, no? Llavors, clar, jo només dic això, no tot, però una part on sí que crec que la ciutat d'alguna manera hauria d'estar present, la ciutat, parlo de la ciutat, la comarca, en la gestió d'aquests clubs, perquè els hem aixecat graonet a graonet entre tots, no?, com un castell aquí amb les aficions i tal, i ara...
0: Totalment.
2: És un tema ja més personal, eh? Hauràs de posar un disclaimer, no, és la meva opinió, que clar, o sigui, hem fet tota la feina bruta, per dir-ho així, aixecar un club, amb el que costa, mantenir-lo, en èpoques complicades, no?, sense, com sempre ho he dit aquí al programa, a Manresa s'han de fer les coses doncs com les fa el Baxi, com les fa a Manresa, no?, amb pocs recursos, sent els més trempats de la classe i
0: totalment
2: pescant bons fitxatges, i aquesta és la manera, perquè a més, és dir, que tota aquesta feina ara li posis en bandeja, segons qui, que igual se li cauen els milions, però, i volen comprar
1: si,
2: un
1: si
2: aquí...
1: Si des de la comarca des de, ja no surt, clar, dones peu a que et vinguin de fora també, eh?
0: Mm. I aquest missatge ja s'explicita?
2: Bueno, això és una opinió meva, no? En general, a l'esport anem una mica caminant envers el model americà de les franquícies, no? Llavors,
0: sí,
2: què passa? Que igual, doncs, el que m'ha passat als Estats Units alguna vegada, jo sempre pensava de petit que Los Angeles Lakers eren de... perquè LA, no?, i tal...
0: Sí.
2: Era una franquícia que estava en un altre estat americà. Llavors la va comprar un d'allò, se la van portar a Los Angeles i allà a l'altre estat es van quedar sense equip.
0: Mm. Clar, és que llavors quin sentit té? És a dir, si al final ja deixa de ser un
2: diners.
0: Equip de la ciutat,
2: són
0: deixa
2: diners.
0: De ser...
2: Són diners.
3: Perd una mica el
0: sentit
3: popular de l'esport.
0: Exacte.
3: Sí, sí.
0: Exacte.
3: I poses a risc que potser qui te'l compri et faci un projecte boníssim, o que tiri per terra tota la feina que hi ha al rei.
2: Tenim exemples recents a l'esport català, per exemple el Badalona, amb un equip que venia em sembla que era del... no em vull equivocar, del Linyola, compra la plaça del Linyola, se l'endú a Badalona, on ja hi havia un equip. Al cap de 2 anys l'Ajuntament li treu el permís per jugar al camp del Badalona, s'emporta l'equip a Vic, és a dir, el Badalona jugava a Vic, no tenia afició, diguéssim, a Badalona, excepte els pares i familiars, i a Vic, doncs imagina, un equip que es diu Badalona,
3: primera...
2: a Vic, sense afició, és a dir, això, és, diguéssim, seria el més esperpèntic del que pot passar, no?
0: Però què passa?
2: Passa,
3: això va passar fins i tot a primera divisió femenina amb el Llevant, les Planes, es deia, que l'han canviat ja, també em sembla que van anar a parar a Badalona, clar, l'han anat canviant.
0: Llavors quin sentit té seguir amb un club així?
3: Clar, el sentiment identitari del club es va perdent si vas fent aquests canvis,
0: per favor.
3: És com si ara fan la Manresa i el posen a Vic.
2: Sí, sí.
0: Ah, no, és que no té cap mena de sentit. I aquí potser també hi hauria d'haver un reglament una miqueta més, no?, que encursetés una miqueta més aquests canvis d'ubicació.
2: És el futur, per això jo, igual, a Manresa, que sempre hem sigut resistents i tal, doncs jo faig una crida a això. No tancar les portes, evidentment, a la inversió de fora, perquè seria una tonteria, però sí que d'alguna manera a la ciutat i, jo què sé,
0: i estigués
2: posat, present, i com per dir això. Igual al món s'estan fent les coses d'una manera, però nosaltres tenim sempre l'opció de dir no, doncs mira, aquí, i si més no, posarem aquí una part que la castiguem sempre i que no pugui això anar-se de mar. Però bé, ja ho veurem.
0: No, i tant. Seguint una mica amb l'actualitat, això que parlàvem del Club Esportiu Fonollosa, que han pujat a primera divisió catalana, que a més parlàvem de l'Oriol Duo Castella, em va fer arribar uns vídeos que s'hi poden anar sortint perquè són divertits. A més, ho parlàvem fora micros, que el que ha fet el Club Esportiu Fonollosa en poc temps... I també és allò, de dir, escolta, que se n'han anat a voltar món a jugar. És a dir...
1: Però això és una persona que té aquesta manera de fer, que arrossega la gent i que els hi fa creure. Tu, si fa 10 anys dius que hi ha un xicot que agafa el fons i li dius, jo vull fer alguna cosa xula aquí, i que al cap d'uns anys s'emporta a jugar contra Boca Juniors, River, Liverpool, Roma, dius, bueno, què? I no fent el ridícul,
0: I no fent el ridícul, no? Amb qui vas dir que havien guanyat?
1: Amb el Liverpool van guanyar. I crec que, no sé, a Boca van perdre 5 alguna cosa, crec, van fer un bon paper, i jo crec que en River van guanyar també, ara no ho recordo.
0: I la victòria de dissabte, com la veu rebre?
1: Bueno,
0: i eres tu al partit?
1: Jo aquests dies he estat molt liat i no però
0: mira,
1: sí que ho segueixo, perquè un dels components de la plantilla és el Guillem Barcons,
0: sí.
1: Amb els seus pares tenim molt bona relació, anem de viatge junts i això, i amb la canalla ens estimem molt perquè han pujat amb la meva, i només coneixent el Guillem Barcons, que no li agrada perdre ni a les caniques, doncs ja veus com pon el tema. I a part han fet una colla molt xula, són tots molt amics, que això també és un èxit, el tema de l'amistat. Ara,
0: home,
1: pots veure el Barça, no?, que són tots amics i com va, doncs va molt millor. Perquè,
0: totalment,
1: perquè
0: totalment.
1: Ja,
0: bueno,
1: i han fet una colla molt xula, molt xula.
0: Mira-te'ls al vestidor, tu, aquí, celebrant-ho...
1: Sí, són uns entusiastes. I hi ha diversos jugadors de Fonollosa, no és que digues això, que no. Hi ha diversos jugadors que són del poble, Vull dir
0: clar,
1: que...
0: per això, clar.
1: En empresa també hi ha el fill del David,
0: aquí,
1: David Sant Climents.
0: Sí, clar.
1: El seu fill també. I gràcies a això, doncs, ens trobem i fem fem una parrillada, fem el que sigui, i, perquè per l'amistat...
0: I això genera, i això genera sentiment de pertinença.
1: I genera poble, genera...
0: Seguim una miqueta avançant amb el tema. Què va passar ja que estàvem parlant una mica del gimnàstic, parlem de Primera Catalana?
3: Ja ho has avançat al principi, 4 derrotes, però bueno, tampoc era transcendent.
2: Estava tot el peix venut.
0: Tot el peix venut, eh?
3: El que diu el Sergi, la Piri va perdre 2-0 contra l'Igualada. Finalitzen la temporada de setens amb 45 punts. El Cardona s'acomiada de la categoria amb derrota també, 2-3 contra el Ripollet. El Gimnàstic va perdre contra l'Alpicat 3-1 i finalitzen per sota de la Piri, que potser deien, mira, el Gimnàstic al final... Sí. No, mira, al final la Piri ha acabat per sobre. I per acabar, doncs, el Joanenc també derrota 3-1 contra el Castellà. En tot cas, els quatre rivals bastant complicats, no? De la part alta de la taula... No canvia gaire cosa, ja és el que deia.
2: La darrera jornada, doncs, sempre... Bueno, equips que necessiten guanyar no se sap per què guanyen i els equips que ja tenen els deures fets, doncs, mira,
0: ja està, es deixen anar una tant miqueta. Tant fa, no?, una mica. Llavors, ara, diguéssim que per aquests jugadors, tranquil·litat...
2: S'ha acabat la temporada.
0: Sí. I quan s'hi tornen a posar?
2: Doncs pues ara ja al setembre.
0: Sí, al setembre, eh? Bueno, els entrenaments a l'agost,
2: Sí. Ah, bueno, en competició, em referia quan... Sí,
0: al setembre comença la competició. Pensava que començava a finals d'agost.
2: No, aquest cap de setmana han acabat totes les lligues regionals. Bueno, hem comentat la primera, la de segona... El més destacat és que ha acabat ja el Fundació Terrassa en el grup 4, va guanyar i va quedar campió, puja directe a Primera Catalana, llavors queden Porreig segon, Berga tercer, Gironella quart i Corbera cinquè. Llavors a partir d'aquest cap de setmana es juguen els play-offs, doble eliminatòria per un segon equip que pujarà. Llavors tenim un Porreig-Corbera i un Gironella-Berga. Si la final... Va... Ja veurem, si és entre equips berguedans, serà una cosa, vamos,
3: digna de veure. Correcte, va guanyar Gironella aquest cap de setmana.
2: Correcte, sí. Estava a guanyar i que perdés la Fundació va guanyar i tal. I en el grup 5, el Sallent també s'ha classificat pel play-off. És a dir, jugarà, si no recordo, contra el Balàfia, contra un equip lleidatà. I bé, té el factor camp a casa, és a dir que, bueno, ja veurem si aconsegueix també el Sallent un segon ascens a... en 2 anys per tornar a Primera Catalana, que no hem parlat gaire del Sallent perquè està el grup aquest de Lleida, l'any passat estava el Cardona, però bueno, és un dels equips d'aquí de la Bages que tenim ara promoció.
0: I també qui està en fase d'ascens és l'equip masculí sènior del Club Atlètic Manresa, el femení haurà de lluitar per la permanència, a veure com li va, i amb judo, amb arts marcials, l'Esport 7 van celebrar un sopar de cinturons negres, no?
3: Sí, Ari? Sí. Mira, potser aquest cap de setmana no hi ha hagut competició, però aquesta passant que comentaves ara, no?, de l'esport, doncs, més d'unió, no?
0: Sí.
3: La mostra és aquest sopar, és un sopar bianual que fan amb el judo que és del Bages i el Moianès. Es van reunir 76 judoques cinturons negres en un sopar de germanó, diguem-ne, no? I després, abans de deixar el futbol, si em permeteu fer una menció a la Paula Fernández, que és una santfritosenca que juga a la Reial Societat.
0: Correcte, correcte.
3: Que l'Anna ha posat, bueno, és una de les jugadores escollides dins de l'equip ideal de la Lliga F d'aquesta temporada. Parlem poquet, però...
0: Quina edat té?
3: Ostres, ara m'has pillat. No,
0: però joveneta, eh?
3: Sí, no crec que sigui gaire gran, 20 i pico deu tenir. Sí. Però bueno, que juga a la Reial, que és un dels millors equips de la Lliga.
1: Sí.
3: No? Sempre parlem del Barça, no? Femení, però tenim una santfritosenca a la Reial que ha fet molt bones temporades en els darrers anys i doncs aquesta jugadora té molta qualitat, s'ha de reivindicar.
0: I vosaltres, ara, parlant de reivindicar, Sant Salvador de Guardiola també van reivindicar la figura del Josep Pessarrodona, el ciclista, el primer ciclista que va guanyar la Volta. No sé si des de Regió 7 hi vas anar tu, Ariadna, a cobrir-ho. Què en sabeu vosaltres del Josep Pessarrodona?
2: Doncs no gaire cosa.
0: No gaire cosa, eh? No gaire cosa.
1: Jo me'n recordo, de quan estava en actiu, però, clar, evidentment, després perds la corda i no saps ben bé com
0: Doncs va ser un homenatge superemotiu. A més, ell va parlar, es va emocionar, també evidentment, doncs, l'Abel García, l'Enric Campàs... Sí, sí, hi havia el boi millor, diguéssim, del ciclisme. El Perico Delgado, és el que acaben de dir, també hi era. Vull dir que ostres, més de 300 persones amb aquest homenatge. Clar, és que pensem que va ser... Fa 50 anys que la va guanyar, va ser el 76. Sí.
3: Això és molt interessant, que l'Ajuntament de Sant Salvador, les activitats que està plantejant durant l'any, per homenatge a aquesta figura, no?
0: Perquè... Clar, vull dir que hagin escollit l'any Peça Rodona és encertadíssim, no? I que generi tant consens ciutadà. Vull dir, estava tot, mira, tots els ciclistes que l'admiren, perquè això és, aquesta és l'altra, vull dir, el ciclisme, és el que deies tu també, Joan Carles, aquí a la comarca té molts adeptes, molts adeptes. Vull dir, tenim una gran sort que tant es pot fer ciclisme de muntanya com de carretera. Perquè...
2: Em sap greu, m'informaré més, perquè, bueno, el 76, clar, l'any que vaig néixer, és dir que...
0: Clar, home, tenia 10 anys. Vas néixer el 76?
2: No, el 75, però us dic que era molt petitó, la figura que no, però bueno, molt bé, molt bé.
1: Cas, el mític equip Cas.
0: Clar,
1: ha vist el la foto,
0: cas, sí,
1: recordat,
0: sí,
1: no
0: sí,
1: sabien
0: sí,
1: què era aquí, però clar, era el mític Cas, no? Amb la gorra aquella i les... Sí, sí.
0: No, completament. No sé com està el tema del rugby, tema de waterpolo, tema de... Representa que ja estem com acabant temporada, en general.
2: Sí, ja el rugby ja va acabar. Vale. Pràcticament estan acabant totes les temporades. Ara queden això, els play-offs. Futbol sala encara queda alguna jornada. Queda el Vilomara, a veure si queden dues jornades. Aquest cap de setmana, aquest dissabte, juga contra el primer classificat, que és el Sant Joan d'Espí, que li treu 4 punts. Si guanyés el Vilomara, arribarien a la darrera jornada encara amb possibilitats. És el més destacat a nivell de futbol sana. En el mateix grup estem pendents que no perdi el Vilatorrada, que pot baixar. En fi, el Monistrol ja ho té, encara matemàticament té possibilitats de salvar-se en tercera divisió, estem parlant de futbol sala, però ho té bastant magre. I què més? Deixem 30 segons, perquè sempre parles de la segona. En tercera catalana, a la futbol, tornem.
0: Futbol 11,
2: Futbol 11, ràpidament ha guanyat el Navàs la Lliga, ja fa jornada. Segona ha quedat finalment l'Avià. Tercera ha quedat el Cantries, a un puntet s'ha quedat el Fruitusenc, de poder jugar a la promoció. Perda la categoria Sant Vicenç a Balsareny, i ara no me'n recordo de l'altra, és igual. Ara ja ho buscaré. I llavors en quarta, doncs aquest cap de setmana també comencen les promocions d'ascens. Puja un i llavors hi ha quatre equips que juguen dos eliminatòries. En el grup 15 hi ha Montmajor, hi ha el Sallent B, hi ha, ara no me'n recordo, sí, perquè són molts
0: equips. Són molts equips,
2: I en el grup 17 jugaran la promoció Castellnou, Castellvell i Estació Caldés. Això són ja està.
0: Bueno, i parlant del Navàs, dius que ha sigut el...
2: Ha tornat a segona catalana.
0: Clar.
2: Va baixar l'any passat i ha tornat a pujar amb molta diferència.
0: Ostres, el Navàs Biscol, el club de bàsquet, ostres, hagués guanyat aquest cap de setmana contra el Mollerussa.
2: Ja ho haguessin... Navàs, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Algun dia els haurem de portar, i l'Artés també. És a dir, que ara seran rivals.
1: Sí,
0: directes. Algun dia farem una excursioneta tots junts a anar a veure el bàsquet també, perquè tenim grans equips.
1: Sí, sí.
0: I, evidentment, la Giva, que no sé si tu has mirat una miqueta,
3: sí,
0: però estan,
3: com sempre
0: de superenhorabona.
3: Però d'aquesta jornada que han guanyat, i doncs ara ja ho deies al principi, no? Tenen l'accés a la final, que se celebrarà a finals de juny. Una cosa que per mi és de destacar és que han pogut fer rotacions, i que gimnastes que potser en altres ocasions no tenen l'oportunitat de rodar tant, ho han pogut fer, i tot i així han guanyat, no? I per mi això és de molt valor. Abans deies que el Cassi, doncs, parla d'aquest model propi, i lligant una mica amb el que parlàvem dels clubs de futbols, a la Giva ha demostrat que es pot fer un model alternatiu, exitós i propi.
0: Exacte.
3: Llavors, això potser també ha d'animar, no? Que no té res a veure un esport amb l'altre, però animar altres clubs a apostar també per això, i res, doncs, d'això destacar que gimnastes que habitualment potser no tenen tant espai l'hagin tingut, s'hagin pogut fer rotacions i tot i així s'hagin endut la primera posició.
0: Però si us hi fixeu, els models exitosos i propis són en esports individuals, eh?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí.
0: L'Esport 7, el Club Atlètic Manresa també té molta gent d'aquí. Esports majoritaris i d'equip, clar, són els que generen més despesa i alhora els que necessiten, evidentment, doncs, molts més ingressos que de vegades doncs, no estan a l'abast de tothom. Mm. I si tu com a empresa del territori hi apostes, suposo que si apostes amb quanties generoses, també vols un retorn. I no sé quin retorn es té, no?
2: És d'un altre tema.
0: Vull dir... Bueno,
1: és complicat, és molt complicat.
0: És molt complicat.
1: És així.
0: És molt complicat. Però, bueno, n'hem pogut parlar una mica. Estarem amatents a aquest polígon Joan Carles Lluc de... les futures pistes de pàdel.
1: Hem de començar a caminar i crec que tornim ben encarat. La veritat és que sí.
0: Ho seguirem de prop. Ho seguirem de prop i ja ens aniràs informant tu també.
1: Perfecte.
0: Sergi, Ari, com sempre, un plaer. Que vagi molt bé la setmana.
2: Igualment.
0: Tot bé. I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé.

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.

0: Hora 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Manuel Moreno reivindica un gobierno en solitario tras no alcanzar anoche la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas. El candidato del PP dice que el lío es ahora menos lío, asume que tendrá que negociar con Vox, pero prefiere no ceder sillones a la ultraderecha en su futuro ejecutivo.
2: Vamos a ver, yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
1: Sillones no, otra cosa serán las cesiones que tenga que hacer Moreno ahora para lograr el respaldo de Vox, que esta vez no habla de entrar en el Ejecutivo, pero sí de cambiar el rumbo de Andalucía. El Partido Popular no lograba anoche, tampoco en Andalucía, librarse de Vox, pero Feijóo, en su intervención en abierto ante sus varones, que han recibido a Moreno entre aplausos, cree que España ha pedido cambio en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y ahora en Andalucía. Cambio con todos los acentos, dice Feijóo ya con la mirada puesta en las generales, sin mencionar esta mañana Vox y apelando directamente a Pedro Sánchez.
3: Me he puesto a disposición de mi partido, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía, con mi propio criterio y a lo que me pidiese, cuando y donde hiciese falta para trabajar para ellos y para servirles. Y del mismo modo estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo. Soy un servidor.
1: Aquí no hay un puto amo. Feijóo convocó esta ronda electoral, recordemos, para librarse de Vox y de momento el ciclo electoral se cierra con dos acuerdos concesiones a la ultraderecha. Otro que está al caer en Castilla y León y Juan Manuel Moreno, cuyo futuro también depende de Vox. En el PSOE, tras su batacazo de anoche, María Jesús Montero en la SER confirma que va a dejar el Congreso de los Diputados y que será la líder de la oposición en Andalucía. ¿Cuánto tiempo? Pues ya se verá. Montero con Ángels en Hoy por Hoy.
4: Yo dejaré el escaño como comprometí desde el primer día y pasaré a ejercer, a ser la jefa de la oposición, que es donde me ha puesto los
5: ciudadanos. Va a estar 4 años ejerciendo, ¿no?, de jefa de la oposición.
4: Uno nunca puede decir 4 años, ¿no? En 4 años pasan muchas cosas.
1: Pasan muchas cosas. Si los socialistas se fijan más en los acuerdos del PP con la ultraderecha que en su propio batacazo, salvo García Page o el líder de los socialistas en Castilla y León, que le han pedido a Pedro Sánchez que tome nota, el resto de voces en Ferraz prefieren fijarse en el resultado agridulce del Partido Popular. Aunque sin llegar tan lejos como Yolanda Díaz, después de que Sumar y Por Andalucía se la dieran anoche y sufrieran el sorpaso de Adelante Andalucía. Yolanda Díaz habla del fracaso, pero del PP.
6: Porque la pregunta que nos hacemos ahora es, en una comunidad autónoma tan importante como la andaluza, es si ahora de nuevo el Partido Popular va a entregarse en la agenda, que esto es lo grave, en la agenda de la extrema derecha en Andalucía. Esto es lo que vamos a vivir en estos días. Por lo tanto, el fracaso absoluto de la estrategia diseñada por el señor Feijóo, en este caso desde Gen.
1: Podemos envió un mensaje a Sumar, admite que la candidatura de Maillo no ha funcionado y se postula para levantar una izquierda radicalmente autónoma del PSOE. 2:03 p.m. Contamos también el revés judicial a Hacienda. Shakira le gana la batalla judicial al fisco por el dinero supuestamente defraudado en el ejercicio 2011. La justicia le da la razón porque la cantante ese año tenía su residencia fiscal establecida en España. Y ni un día sin noticias en el Real Madrid. El capitán del equipo, Dani Carvajal, anuncia su salida del club. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se hace oficial el adiós de Dani Carvajal en el Real Madrid después de 23 años, 13 en la primera plantilla, 10 en la cantera. Un Dani Carvajal que ha conseguido 6 Champions y 4 Ligas como principales trofeos en el Real Madrid y en la selección española se llevó una Eurocopa y una Liga de las Naciones. Se queda sin Mundial después de esa gravísima lesión. Se rompió el cruzado hace año y medio y además una recaída que le impidió rendir al máximo nivel. Carvajal dice adiós al Real Madrid con letras mayúsculas.
1: El adiós de Carvajal que contaremos a partir de las 3 en Ser Deportivos, además de otra noticia deportiva de última hora.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Y avanzamos ya desde la redacción de informativos de la SER. Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Se acaba de conocer, todo apunta que el jugador del Barça, Fermín, se va a perder el Mundial. El Barça acaba de anunciar que ha sufrido una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que requiere operación. Recordemos que Luis de la Fuente, el seleccionador, va a anunciar el próximo próximo lunes la lista de convocados. Y además, el Ondius ya está atracado en el puerto de Rotterdam, en Países Bajos, donde van a desembarcar los 25 tripulantes que siguen a bordo del barco, donde se ha desatado el brote de antivirus, además de dos sanitarios. Una vez bajen, se procederá a la desinfección del crucero.
1: El tiempo, por fin subida de temperaturas, y además bastante, Jordi Garbó.
9: A lo largo de esta semana, la temperatura irá subiendo y a partir del miércoles durante las tardes ya va a hacer calor en la mayor parte del país. También el tiempo cada día que pase será más soleado. Pero esta tarde, cuidado en el Mediterráneo, sobre todo en la mitad este de Cataluña, con tormentas que están dejando mucha agua en poco tiempo y se irán formando nuevas tormentas hasta la próxima noche. Aquí con temperaturas todavía sin grandes cambios, en la mayor parte del país más sol que nubes y la temperatura ya empezará a subir, pero de momento lentamente.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
10: Majoria per gestionar el Consorci de la Zona Franca i més milions per l'Agència Tributària Catalana. Són les dues noves concessions que Esquerra pacta amb el PSC a canvi dels pressupostos i que se sumen a la línia de tren orbital que avui han presentat Salvador Illa i Oriol Junqueras.
11: En l'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar.
12: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país.
10: No serà l'única foto que es faran tots dos aquesta setmana. Segurament acabarem amb els primers nous comptes aprovats de tota la legislatura. Els professors carreguen contra Esquerra i els comuns per no haver posat com a condició ni una sola de les seves demandes per aprovar aquests comptes.
13: Que els partits polítics es pensin que no és cosa seva, que es desentenguin d'aquesta manera, doncs, bueno...
10: Avui la vaga és al barcelonès amb manifestació sota la pluja. Protesta que s'acaba d'acabar a la Via Augusta al Departament d'Educació. De seguida hi anirem. Hisenda haurà de tornar a Shakira uns 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional dona la raó a la cantant que va recórrer la multa que se la va imposar a l'exercici de l'any 2011. I la majoria de centres de menors de 150, de 157, els gestionen empreses privades que paguen un 40% menys als seus treballadors que els públics. I alhora aquests atenen molts més menors. A CERC Catalunya han parlat amb alguns d'aquests educadors afectats.
14: Estamos expuestas a trabajar una persona sola con 9 criaturas, ¿no? En turnos de 12 horas o de 24 horas. Está costando encontrar gente titulada que quiera venir a trabajar a los CRAE.
10: I en esports de seguida ampliarem una última hora. Fermín té una fractura al dit petit del peu dret i haurà de passar per quiròfan. També de seguida actualitzarem l'estat de salut d'Àlex Márquez després d'aquesta greu caiguda d'ahir a Montmeló.
15: Cuidado, Àlex! Oh, Dios mío!
10: Ha estat operat aquesta nit d'una fractura a la clavícula i una vèrtebra al coll. També parlarem del Girona, que jugarà la permanència dissabte contra l'Elx, i a l'altra cara de la moneda hi ha l'Espanyol.
16: Otro añito para los que hablaban, otro primera, otro!
10: Que sí que ha pogut certificar aquest cap de setmana que continuarà primera després de la victòria 1-2 contra l'Osasuna. Tot això en un dilluns de ruixats i núvols. Hi ha alerta activada de protecció civil per fortes pluges a les comarques de Girona, en concret a l'Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany i Gironès, a l'espera que comencin a pujar les temperatures a partir de demà. Jordi Carbó.
9: Fins la pròxima nit continuaran formant-se tempestes a les comarques de Girona, Barcelona, el Pirineu, sobretot el Prepirineu, i al nord de Tarragona, el Camp de Tarragona i l'entorn muntanyós més immediat. I com està passant ara mateix o les últimes hores, compte perquè hi haurà aiguats, ja que la pluja cau de manera torrencial, amb moltes pauses, però acumulant molts litres, i en alguns casos també amb calamarsa o pedra. A la resta de Catalunya, sud de Lleida i Tarragona, algun xàfec més aïllat. Temperatures d'augment sense massa canvis, màximes al voltant dels 20 graus, dels 25 al Pla de Lleida. Els pròxims dies, cada cop més sol, menys xàfecs durant les tardes i temperatures en clascens, sobretot a partir de dimecres, quan a les tardes tornarà a fer calor.
10: A les carreteres, atenció, continua tallada ara mateix l'autovia 2 a Òdena en sentit Barcelona. A les 7 del matí, un camió frigorífic ha bolcat, s'ha hagut de tallar completament aquesta via. Ara, però, només ho està en sentit Barcelona. I per un altre accident d'un camió, està tallat, atenció, l'eix transversal, la C25 a Brunyola, en sentit Girona. I els trens, nou dia d'incidències. La R11 pateix una incidència a la infraestructura. Això fa que no hi hagi trens entre Figueres i Portbou i tampoc entre Flaçà i Figueres. Aquest recorregut es fa en autobús. A la tècnica, Guillem Arnal, a la producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
10: Què tal? Bona tarda. Quan acabi aquesta setmana, si no hi ha una sorpresa majúscula, Catalunya ja tindrà nous pressupostos. Serà la primera vegada des que Salvador Illa és president que els aconsegueix aprovar. I serà gràcies a Esquerra i als comuns que aquests dies s'afanyen a explicar què han aconseguit a canvi. Per això, comença una setmana que estarà plena de fotografies, de escenificacions d'acords, començant per la foto que s'ha produït fa poca estona a Sant Sadurní d'Anoia. Els saludos aplaudiments en el moment en què Oriol Junqueras i Salvador Illa presentaven el tren orbital. Anem fins allà, fins a Sant Sadurní, que hi ha el nostre company en Xavier Balló. Hola, Xavi.
15: Hola, què tal? Bona tarda.
10: Aquest tren, recordem, que ha de pagar l'Estat, que ha d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, que s'acabaria el 2040. Aquesta és la gran contrapartida dels republicans.
15: És un dels principals acords que fonamenten el pacte de pressupostos que s'anirà concretant aquesta setmana. Illa i Junqueras han presentat conjuntament aquest projecte que Esquerra ha posat sobre la taula i que el propi president ja ha avançat que forma part d'un conjunt d'acords amb els quals Catalunya guanyaria poder de decisió. Per això ha agraït als republicans la seva implicació.
17: El sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president és un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords, ho agraeixo. És més còmode, segurament, quedar-se de braços creuats. És més còmode, segurament, no, sentit de país.
15: Cap dels dos ha volgut fer referència encara als pressupostos, però Junqueras ha deixat clar que el seu partit s'implica del tot en allò que ajuda a millorar les condicions de vida de la societat.
18: I en aquest compromís nosaltres hi som en plenitud, hi som del tot, hi som amb tota la convicció i estem convençuts que és feina del conjunt de les institucions donar resposta a les necessitats de la nostra ciutadania i de la nostra societat.
15: El projecte de la línia orbital ferroviària està planificat en 4 fases. La primera seria la que hauria de connectar Terrassa i Granollers i que en principi no estaria operativa fins d'aquí 8 anys.
10: Això deien aquest matí a l'Aquí Catalunya les dues grans entitats d'usuaris del transport públic.
19: L'anunci d'aquesta línia és una mica com parlar de quin color farem la teulada quan encara no sabem ni com seran els fonaments.
20: Els grans anuncis sempre queda millor el gran projecte d'una nova línia que actuar sobre allò que falla actualment. Part d'aquest acord ja està tancat i, per tant, en algun moment estan tornant a vendre coses que ja estaven tancats.
10: Són Adrià Ramírez, de la Plataforma de la Promoció del Transport Públic, i Adrià Allo, de Dignitat a les Vies. Aquest és un projecte que se suma a 2 acords més, pactats entre PSC i Esquerra, que hem conegut avui. Laura Pons, bona tarda.
21: Hola, què tal? Bona tarda.
10: Són que l'Estat deixi de tenir majoria al Consorci de la Zona Franca i que l'Agència Tributària de Catalunya tingui 500 milions d'euros més per poder contractar a més gent i tenir més recursos.
21: Sí, el Consorci de la Zona Franca, que presideix Pere Navarro, és 100% titularitat de l'Estat, pertany al Ministeri d'Hisenda, però amb aquest acord la governança canviaria. Catalunya passaria a tenir el 55%, el 40% seria de la Generalitat i el 15% de l'Ajuntament de Barcelona, mentre que l'Estat es quedaria el 45% restant. Pel que fa a l'ATC, a l'Agència Tributària de Catalunya, Esquerra i el PSC han pactat 527 milions d'euros per muscular-la, per fer-la gran, per preparar-se per quan aquest organisme hagi de recaptar en un futur l'IRPF, que encara no tenim clar quin any serà, però que aquest és un compromís que socialistes i republicans van pactar a canvi de la investidura de Salvador Illa.
10: Com ja vam fer en el seu dia, divendres, amb el tren orbital, Laura, també posem en context aquests dos acords. En el cas de l'Agència Tributària es doten de més recursos, però la feina de moment serà la mateixa, perquè ara tu deies no es recaptaran més impostos. Sabem que aquesta recaptació de l'IRPF que volia Esquerra de moment ha fracassat.
21: L'IRPF era una línia vermella pels republicans, però després Salvador Illa va retirar els pressupostos i ho va deixar de fer. L'alternativa que han trobat els de Junqueras i els de Salvador Illa és aquest pressupost, 527 milions d'euros per anar preparant, per anar musculant la TC. Pensa, Joan, que aquesta agència es va crear l'any 2008 i que ara mateix té 900 treballadors, una xifra que és insuficient si s'han de recaptar els impostos des de Catalunya. El president ho ha dit en més d'una ocasió: per poder recaptar l'IRPF des d'aquí hem de multiplicar fins a per 4 els recursos que té ara mateix l'Agència Tributària de Catalunya. Parlo d'ordinadors, de sistemes informàtics, de personal, de processos, de dades. Tot això és el que s'ha de preparar per anar musculant l'ATC.
10: Això pel que fa a l'Agència Tributària, en aquest cas pel que fa al Consorci, a banda de la novetat de la governança, per què és important?
21: Doncs perquè a la pràctica és una plataforma de desenvolupament econòmic, logístic i industrial, i amb el canvi de governança serà Catalunya i no l'Estat qui tindrà l'última paraula sobre què s'ha de fer a la Zona Franca. Pensa que hi treballen 137.000 persones i que genera un impacte econòmic indirecte de 9.000 milions d'euros.
10: Bé, això s'escenificarà demà al Palau de la Generalitat, aquest acord total de pressupostos entre Esquerra i PSC, entre Salvador Illa i Oriol Junqueras, però sempre i quan avui, a la reunió que hi ha al Consell Nacional de Republicans, aquesta trobada vagi bé, és a dir, que la militància avali aquest full de ruta de Junqueras.
21: Sí, aquesta tarda a 2:15 hi ha una reunió a la seu d'Esquerra. El

0: actualitza la negociació en tres eixos: habitatge, mobilitat i desigualtat.
1: Gràcies, Laura Pons.
0: A vosaltres.
1: I escoltem a l'oposició, que furga en aquest moment de l'aprovació de pressupostos. Junts i la CUP recorden que Rodalies encara no funciona, que els professors segueixen fent vaga, els de Puigdemont i el Albiach acusen Esquerra i els comuns de deixar penjats els mestres.
2: No es pot demanar, com van fer Esquerra Republicana i els comuns, dimissions i la setmana següent fer com si res i aprovar els pressupostos d'aquest mateix govern. O en tot cas, si es fa, que quedi clar, és una clara hipocresia.
3: Fem una crida a Esquerra i als comuns perquè congelin immediatament la negociació dels pressupostos fins que no s'escoltin les demandes del professorat. Fer el millor per aquest país no és empassar-se gripaus ni...
1: Això deien els portaveus de Junts i de la CUP, Josep Rius i Su Moreno. I pels professors que estan de vaga aquests dies, tampoc entenen que entre les condicions d'Esquerra i els comuns per aprovar aquests pressupostos no hi hagi cap ni una de les seves demandes. Avui estan fent vaga al Barcelonès. Ara mateix la protesta és a la Conselleria d'Educació, la Via Augusta de Barcelona, on hi ha la nostra companya, la Soledad Domínguez. Hola, Soledad, bona tarda.
4: Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
1: Una protesta que crec que ja s'ha acabat, almenys pel so que escolto de fons, que s'ha mantingut tot i la pluja, la forta pluja que ha caigut a Barcelona.
5: Efectivament, és una mostra claríssima de que la gent, malgrat nevi, troni o el que sigui, seguirem lluitant pel que volem, que és una qualitat educativa a l'escola pública.
4: Això és el que ens deia una de les professores, aguantant la pluja sota el paraigua. El fet que la protesta s'hagi mantingut sota la pluja, que estones ha estat ben intensa, és una prova de com les mobilitzacions, Joan, ja van molt més enllà dels sindicats. Són els professors anònims, els que tiren del carro i els que demanen al govern, també a la resta de forces al Parlament, que situïn l'educació com a prioritat. Malgrat que Esquerra Republicana i els comuns hi han dit que això per ells no serà una línia vermella a l'hora d'aprovar els pressupostos, els sindicats insisteixen, recorden especialment a Esquerra, que ells també són responsables de l'actual situació.
6: Que si estem en la situació que estem és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre, ni tampoc les condicions laborals amb les quals treballàvem.
4: Al voltant de 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat en aquesta protesta que, com sentiu, ja s'ha acabat. Els sindicats tenen previst reunir-se dimecres a la tarda de nou amb la conselleria. Abans esperen rebre per escrit una proposta que demostri, diuen, que el govern ha entès el missatge i que està disposat a anar més enllà del pacte que va signar amb Comissions i UGT.
1: Ho anirem explicant. Gràcies, Sole. La foto del dia ha estat al matí a la Sagrada Família.
7: He fet una cadena humana des d'una escola fins a la Sagrada Família. Hem posat cada 2 metres una persona i hem anat baixant tant cadires com taules i fins i tot una pissarra petita amb guixos per reivindicar la vaga educativa.
1: Uns 450 docents han bloquejat l'accés al temple, que ha hagut de tancar portes i retornar els diners de les entrades als turistes afectats.
8: We must waiting because we can come later.
1: Una protesta que s'ha aixecat cap a les 7 del matí.
9: Hora 14.
1: I la gran majoria dels centres de menors a Catalunya el gestiona una empresa privada. En concret, mentre n'hi ha 7 de totalment públics, n'hi ha 150 que funcionen a través de subcontractacions. Aquesta és la radiografia dels CRAE, que avui ens fa el nostre company Oriol Soler. Oriol, com estàs? Bona tarda.
10: Què tal, Joan? Bona tarda.
1: Ara fa un any, recordem, va esclatar l'escàndol de l'antiga DGAIA, milions d'euros de prestacions indegudes sota sospita, i a dia d'avui la majoria d'aquests centres de menors els gestionen, en part, aquestes mateixes fundacions que van ser assenyalades llavors.
10: Sí, els CRAE són uns dels serveis més delicats que gestiona l'administració. Parlem de nens i nenes que han passat per processos de desemparament, allunyats per diferents motius de les seves famílies i que estan tutelats per la Generalitat. Conviuen aquests centres amb altres nens i nenes, en alguns casos amb desenes. El CRAE més gran de Catalunya, per exemple, que està a Barcelona, té 60 criatures i hi ha 10 centres on són més de 30 nens i nenes. A més, 96 d'aquests infants tenen menys de 6 anys i estan vivint als CRAE. De tots els infants que viuen en aquests centres, 3.000 estan a places privades i només 120 a centres de gestió pública. I, com deia Joan, l'entitat que gestiona més CRAEs és Resilis, que és una de les fundacions assenyalades pels pagaments indeguts a la DGAIA. La resta, entre Suara, Edubic i Actua, gestionen també un terç dels centres de gestió privada a Catalunya.
1: Molts oients es preguntaran què...
11: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles.
9: la Fira Multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecnobages, l'Otaku Bages i la gran novetat,

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic absolut... em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis, digues. Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant.
4: Recuperar una bici vieja, lo que hoy es un instrumento adaptado, o recuperar un paisaje, mañana será un país que se construye desde el bien común. Cada proyecto, cada persona cuenta para construir juntos el mañana que queremos hoy. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
5: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
6: ¡Valorado!
5: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
6: 100% asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: El mejor día del mundo lo tenemos nosotros. Ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 18 de mayo, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la...
8: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
9: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
10: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
11: Carglass cambia, Carglass repara.
12: Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
13: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
0: Bona tarda, Albert.
14: Què tal? Com estem?
0: Això tu, que ara feia ja anys que no passaves per aquí.
14: Jo crec que dos o tres.
0: Tres. He vist aquest matí i l'última visita va ser l'1 de juny del 2023.
14: Bona època. Bueno, doncs 3 anys. Bueno, emocionat perquè bueno, suposo que tothom ho diu, no? Que a l'Òscar el tens a la memòria... I ara, revisant l'Instagram, l'havia escrit 10 dies abans de que morís, amb la qual venir aquí era una felicitat doble, per veure't, perquè sempre m'has caigut superbé, i també per recordar l'Òscar, que bueno, suposo que els oients que ens senten pues, també l'enyoren com jo.
0: Cada dia el recordem en aquest programa d'una manera... Jo segur, fent el guió, me'n recordo cada dia. Dic, a veure què posaria aquí el Morell, a vegades li fem cas i a vegades dic, no,
14: home,
0: hem d'anar per l'altra banda. Comencem per l'urgent, després anem a l'important.
14: Sí.
0: Com estàs actualment? Salut?
14: No, estic bé. Vaig tenir un susto al desembre, que bueno, estava fent una conferència a metges, i a l'acabar un metge em va venir i em va dir que tenia com un bulto aquí a la paròtida, i res, 2 dies després em van mirar, em van fer un tac, i sí, tenia 10 centímetres per 3, I era el mateix que el Tito Vilanova, però podia ser benigna o no. I si no hagués sigut benigna, hagués sigut un problema, però la sort que vaig tenir és que va ser benigna, me'l van treure, no es veu res, i no van tocar el nervi facial ni res, i tot va quedar en un ensurt. I, bueno, donar les gràcies a tothom, a la meva doctora, a la d'allà baix, a tothom que es va preocupar, perquè crec que vaig rebre 72.000 mails a les 48 hores després wow. d'operar-me, i no sabia que tanta gent em desitjava carinyo.
1: Sí que per Sant Jordi estava recuperat.
14: Totalment. No, en un mes i mig vaig estar recuperat. I...
1: Quin Sant Jordi, eh? Amb el teu nou llibre, amb No has estat mai sol.
14: Bueno, ha sigut una bogeria. Vaig cambrear el Siddler i mai hagués imaginat que agradaria tant. Portem 4 edicions en català, 3 en castellà, 2 productores de cine volen fer l'adaptació, i la veritat que vaig posar el mail al final del llibre perquè la gent m'expliqués què sentia sobre aquests protectors. El llibre parla de que tothom té protectors que et cuiden quan marxen, i bueno, tu tens l'Òscar, suposo que ho saps, però tens l'Òscar aquí que et cuida, i també una dona. I crec que part d'això m'ha emocionat, perquè el llibre parla de protectors, parla de gent que et cuida, però sobretot la gent m'està dient que l'ajuda molt a superar morts que ha tingut a la vida, i ho vehiculant a través del llibre, amb la qual cosa és preciós.
1: Català han etiquetat com a thriller emocional.
14: Sí, bueno, l'he etiquetat jo.
1: Tu l'hi has posat. Sí. Abans que t'etiquetin,
14: no,
1: t'etiquetes tu mateix.
14: Ho he posat, ja. Bueno, ho vaig posar aquí a la portada, el thriller emocional, perquè em semblava que és el que era, és un thriller, perquè realment comences a llegir-lo i no pots parar, la gent s'ho menja en 4 hores, però també et deixa una emoció, no? Jo crec que parla molt d'aquesta paraula llatina que és ducin altum, que és continuar endavant. Quan et passa alguna cosa, has de remar cap endavant, que significa ducin altum. I jo crec que és una novel·la que parla molt de que la vida pots tenir-ho tot, com el Guido, que és un instagramer, tiktoker, que ho té tot. Sí, ho té tot, i amb 20 anys ha viatjat a tot el món, ha conegut amb moltes persones, però de vegades això no et porta la felicitat, no? I està en un moment difícil de la seva vida, enyora molt la seva mare que va morir, i realment pues, rep la trucada d'un metge que el va curar de petit i li demana un favor molt gran. I el Guido té el do de poder veure protectors, que és algo que comparteixo jo amb ell, perquè em van donar tanta ràdio i tants tags que em van dir que potser despertava part dels serveis que altra gent no tenia. I jo crec que una d'aquestes és veure protectors, persones que han marxat i et cuiden, i jo tinc la sensació que tothom té una, i de vegades dos, i hi ha alguns que tenen 5, que ja és...
1: En parlarem també de premonicions i somnis, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'escriptor, guionista i també enginyer industrial, l'Albert Espinosa.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Albert Espinosa amb La vida sigue igual, de Julio Iglesias, que aquest és el primer gran hit de la seva carrera i, de fet, amb ell va guanyar el Festival de Benidorm de 1968, una cançó que el Julito va compondre a l'hospital mentre es recuperava d'un gravíssim accident de cotxe que va estroncar la seva carrera com a porter del Real Madrid. I aquí, Albert, veig certs paral·lelismes amb tu, perquè tu anaves per porter del Barça.
1: Sí, jo jugava al Salevín del Barça.
0: Era
1: porter, jo sempre dic que era molt bo, perquè ningú ho pot demostrar ja, era boníssim, i era el que més m'agradava a la vida, jugar a futbol. Era una bogeria, podia passar-me el cap de setmana fent 14, 15 partits, i curiosament aquesta cançó a mi em recorda molt al meu pare, que li agradava molt aquesta cançó, però sobretot quan vaig entrar a l'hospital, tenia una mare hospitalària que deia, bueno, que ens va ensenyar a tots els nens que tenien càncer a ser valents a la vida, a l'amor, al sexe, i era una dona increïble de 90 anys que cada matí posava aquesta cançó a tot volum a l'hospital i ens explicava això, que les coses passen, i ella deia que viure és aprendre a perdre el que has guanyat. I aquesta cançó sempre em recorda aquella mare hospitalària que em va ensenyar que qualsevol pèrdua és un guany. I jo encara cada dia tinc un tocadiscos que m'encanta i cada dia em desperto amb una cançó del Julio Iglesias. Són diferents, però és un homenatge. Jo crec que aquesta gent gran que supera els 70, 80 anys, que sap on estan totes les pedres i t'ensenya una mica com no tocar-les, no? I com aconseguir vibrar-les, no? I, bueno, a mi m'entusiasma el Julio i té una mica a veure amb el llibre, no? Al llibre hi ha un personatge que rep una acusació que no sap si és de veritat o és falsa, i recordo el que deia el Cary Grant, no? El Cary Grant deia que la teva forma de ser el que tu ets, el teu honor, per dir-ho d'alguna manera, és com un coixí ple de plomes, i que si algú el posa en entredit és com si les plomes marxessin al vent, no? Que encara que al final puguis demostrar la teva innocència, és molt difícil recollir totes les plomes, no? I crec que el llibre també parla una mica de, bueno, les traïcions o les acusacions falses i, no sé, és curiós, però a mi crec que aquesta cançó et desperta la felicitat de viure i sempre ho ha fet.
0: Però això que dius de les acusacions falses, tu que sempre escrius de vivències pròpies, és que tu ho has viscut, això?
1: No, jo no, però jo vaig tenir un metge que és una mica del que va la novel·la, no? Hi havia un metge a l'hospital que li van acusar d'algú molt greu i anys després me'l vaig trobar. I em va impactar molt com va viure tota aquella acusació que va rebre i em va emocionar molt la forma en què s'ho van prendre ell i la seva família, no? I li vaig demanar un dia que em regalés la història per poder-la explicar. I ell és el que em va dir la frase aquesta de Cary Grant, que em va tocar molt. I jo sóc dels que quan em diuen o m'expliquen alguna cosa d'una persona, jo no m'ho crec si no ho he viscut o he vist en primera persona.
0: Doncs ara no s'estila, en aquests temps que corre.
1: Bueno, però jo crec que és molt important, no? Crec que és molt important confiar, no? En els teus ulls i en les teves oïdes, no? I crec que el llibre parla també una miqueta d'això.
0: Que ara parlaves de la figura de la mare hospitalària, que trobo que no n'hem parlat prou, almenys en els mitjans, d'aquesta figura, que al final són herois, els veritables herois. Qui era la teva mare hospitalària?
1: Bueno, era una dona que va néixer aquí a Barcelona, que tenia 90 anys, que havia fet, jo crec que 20 feines diferents, s'havia casat 3 cops, tenia 12 fills, però es

0: no entenia res en aquell temps, però amb els anys m'he adonat que era una sàvia i em va donar eines per ser feliç, i sempre vaig pensar que dels 30 nens van morir 29, només vaig quedar jo, i vaig tenir la sort d'aprendre d'una persona gran, i jo estimo molt la gent gran perquè penso que tenen una saviesa que la comparteixen amb tu.
1: Anem a l'important, quines són les 7 regles per ser feliç?
0: Clar, molta gent m'ho demana, eh? Home. Passa que el problema, Jordi, és que ella em va dir que només ho podia explicar quan veiés que la meva mort s'apropava. Però jo era un adolescent, i bueno, jo tinc una amic que sempre em diu, fas mala cara, hauries d'explicar-ho ja, però jo com era un adolescent li vaig dir, home, deixa'm explicar una, i una me la va deixar explicar. I jo recordo, tenia 13 anys i ell em va dir, has d'aprendre a dir no en aquesta vida. I em va explicar quasi 7 folis del per què, però jo en aquell moment només volia dir sí a la vida, i després he entès quantes vegades he dit no i s'ha convertit en un sí, no? I ella parlava molt de metàfores que a mi m'encantava. Ella deia que un èxit és allò que està entre dos fracassos, no? I jo, quan de vegades hi ha algun fracàs, penso que ara vindrà un èxit increïble.
1: Bé, si no expliques les altres, vol dir que et trobes bé.
0: Estic perfecte.
1: Que estàs algun com una
0: dia,
1: rosa.
0: Algun dia les explicaré, eh? Perquè jo penso que són tan curioses i tan belles i tan diferents, a més. Però és que ella era molt, molt diferent.
1: Que tu que portes tants anys amb això, amb la mort orbitant al teu voltant, com et portes? Com l'afrontes? Què hi sents? Et fa por? No et fa por? Què?
0: No, perquè jo a mi em van donar un 3% de possibilitats de viure, em van dir que anés a Menorca, a un hospital, a passar l'últim mes.
1: I entre partir... d'altres, perquè quan vas venir aquí, que ara comentàvem amb l'Òscar, un metge t'havia dit que, o sigui, 2 mesos abans hauries d'haver mort, a l'abril del 2023.
0: Sí, als 50 anys
1: aquí, calculava
0: que moriria, i bueno, jo crec que a mi el que m'agrada molt és pensar què vindrà després de la mort, no? I jo penso que vindrà algú brutal. Crec que et convertiràs en un protector d'algú que estimes. I també la meva mare hospitalària tenia una teoria que per mi era molt vella, que deia que les nostres ànimes en realitat no eren una, eren 7 trossets de 7 persones al món, amb la qual quan algun dia a les 8 del matí et despertes trist i no saps per què, ella deia que un trosset d'aquestes 7 ànimes que tens a dintre en aquest món està visquent un moment difícil, no? I a mi m'entusiasmava això. Ella també deia que tenia ànima de cèrvol i ànima de roses. I va ser molt bonic perquè quan va morir allà la van enterrar a Màlaga i vaig anar i em va dir l'home, l'enterrador, em va dir, mira, una cosa increïble, i és que a sobre de la seva tomba havien crescut un centenar de roses. Mm. I no s'ho explicava, jo deia, sí, perquè té ànima de roses, no? I crec que al final, quan mors, en realitat només mor una setena part de tu, no? La teva ànima està en 7 persones més, i a mi una de les coses que més m'agrada és trobar les ànimes que tinc dintre, no? I intentar sentir el mateix, amb la qual cosa jo aconsello no fer mal a ningú, perquè potser t'estàs fent mal a tu mateix, perquè aquella persona té un trosset de la teva ànima i tu tens un trosset de la seva.
1: I això et serveix per afrontar la teva pròpia mort i també, entenc, per les morts d'éssers estimats teus.
0: Molt, molt. A mi, bueno, hem parlat a l'Òscar, però a mi em va afectar molt perquè 10 dies abans li vaig dir, hauríem de fer el llapis de memòria a la tele amb una orquestra. Li vaig dir, seria tan xulo una orquestra sencera. I em va dir, m'encanta, parlem-ne, no? I va morir 10 dies més tard, però sempre vaig tenir la sensació que persones com ell o aquest programa, a través de la música treus l'ADN de l'ànima de les persones, perquè al final les cançons t'acompanyen la resta de la vida i et canvien, no? La meva mare sempre deia que havies de trobar el teu tot a la vida, perquè si no et conformaves amb petiteses i cap petitesa t'omplia com el tot, però que quan trobaves el tot ja no necessitaves cap petitesa a la vida, no? I jo crec que això és la vida, és trobar el teu tot. Potser trigues més o trigues menys, però quan el trobes ja no et distreus mai més amb petiteses.
1: Qui són els teus protectors, Albert?
0: Jo crec que la meva mare hospitalària està aquí al costat i el meu pare, de veritat, que el vaig perdre fa 10 anys. I, bueno, la mort d'un pare trigues, com a mínim, jo he calculat 18 mesos en superar-la, però passa alguna cosa increïble, que al final et converteixes en la gent que perds, no? Jo m'he convertit

0: una mica amb el meu pare i amb la meva mare hospitalària, no? I acabes entenent per què fan les coses que no entenies, no? I els noto molt a prop. Quan vaig estar fa poc al col·lapse, li vas dir al Jordi González que veia una dona poderosa al seu costat i em va dir, és la meva mare, ha de ser la meva mare, perquè estava creuant la Diagonal fa poc, venia una bici i jo no la vaig veure, i algú em va tirar cap enrere i vaig sentir el perfum de la mare. I jo crec que els protectors no poden aconseguir que et passin coses bones, però sí que aconsegueixen que no et passin coses dolentes. Jo fa 3 anys tenia que agafar un avió que estava allà, i quan estava a punt d'agafar-lo em va trucar un amic, jo tinc un amic que els seus amics els té a la nevera amb lletres. Si fossis el seu amic...
1: Com un imant.
0: Com un imant, Jordi, Albert... I fa com crucigrames amb la gent que s'estima. I em va trucar, abans que fes l'avió, em va trucar i em va dir, no l'agafis. I dic, per què? Diu, perquè ha caigut la B del teu nom i en lloc del verb pone alert. I has d'estar alerta. I jo vaig pensar, tio, has tancat la nevera amb força i s'ha caigut un parell de lletres. Però saps allò que dius, bueno, no sé, i no el
1: vaig agafar. Però si de cas, no l'agafaré.
0: No l'agafaré.
1: El perdré.
0: Sí, i va caure. Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí.
1: I si et mors, què vol dir?
0: Bueno, li he demanat que tregui el meu nom de la nevera, perquè no puc estar la resta de la vida
1: no.
0: Esperant que caigui...
1: Però si et mors, què vol dir? Que el protector no ha fet bé la feina o què?
0: Bueno, però és que jo crec que no és cap secret. Tots d'aquí, els que ens estan sentint, en 200 anys, per ser generosos, tots estarem morts, no?
1: Molt generós.
0: Molt generós. I jo crec que morir forma part de la vida. Crec que al final les pors són dubtes no resolts. Si algú no et resol una dubte, es converteix en una por. I jo crec que morir no és trist. Jo ja confesso que m'agradaria morir un divendres, és el dia de la setmana que més m'encanta, són les estrenes de cine, la gent està feliç, et pot venir a veure el dissabte, si vol, al tanatori. Jo només vull treballar migdia, mitja tarda,
1: val.
0: A mi que no m'expongan tot el dia, sinó de 3 a 6, que està molt bé. I crec que pensar aquestes coses, si algun dia mor un divendres, la gent dirà, hosti, quina sort ha tingut l'Albert, no? Que mor quan ha volgut, no? Però crec que forma part de la vida. A mi no em fa por ni tristesa i sobretot em produeix una felicitat, no? Perquè he vist marxar tants i cap ha tornat, amb la qual cosa ha d'haver alguna cosa molt bo fora.
1: Bé, els protectors, com deia ara l'Albert Espinosa, que és un tema que entra dintre del seu nou llibre, el No has estat mai sol, i ara sonarà una cançó que l'Albert relaciona amb aquest llibre. Ara ens explicarà per què, però la cançó és Ruido, de Joaquín Sabina.

0: las pisadas se apagaron los latidos.
1: Al llapis de memòria de l'Albert Espinosa també hi hem trobat Ruïdor de Joaquín Sabina, que és un tema publicat l'any 1992 dins del disc Física i Química i que, com dèiem, Albert, tu relaciones amb aquesta nova novel·la, amb el No has estat mai sol. Per què?
2: Bueno, jo em vaig despertar molt temps amb aquesta cançó. Quan estudiava a la universitat, a Enginyeria Industrial, em despertava amb aquesta cançó i no l'havia tornat a sentir des de l'any 93. 4 o 95, i ara que l'has sentit m'ha produït aquesta estranyesa que et produeixen cançons que han deixat de sentir. I la vaig començar a sentir un dia, que la vaig apagar de seguida, que va ser el dia que va morir el Dylan, que era un nen que tenia 6 anys, portava des dels 2 lluitant contra el càncer, i potser al cap de l'any coneixo 50 o 60 nens que els seus pares volen que els conegui, els ajudi, però jo crec que cap com el Dylan. Jo crec que el Dylan tenia una força, una energia, una felicitat, era un noi increïble, i el dia que va morir, per la tele estaven posant aquesta cançó i la vaig haver d'apagar, i al poc temps em va trucar la seva mare per dir-me que el Dylan pues, havia marxat, no? Havia estat el dia anterior amb ell, i vaig passar tota la setmana següent que somiava amb aquesta cançó, m'apareixia el Dylan i en deia dos lletres, XL, tota l'estona, tota la setmana, i al final vaig haver de trucar als pares i dir-li somia amb el Dylan i em diu XL, no sé què pot ser, i es van emocionar molt i em van dir és que el Dylan volia que la família comprés una moto, que era no sé què, no sé quants, una marca 750 XL, i no la volíem comprar ja perquè ja havia mort. I la vam comprar al final i aquesta mort... Quan mor un fill, doncs la família es queda una mica tocada, bueno, bastant tocada, i aquesta mort ha servit perquè la família doncs, fes viatges, es reconnectés la parella, i d'alguna manera jo crec que el Dylan sabia tot això, no? I somiar amb ell i que sonés aquesta cançó del Ruïdor, jo crec que era una manera de fer-me prestar atenció. Amb la qual cosa, a partir d'aquell dia, jo crec que tinc la sort. Per somiar coses has de tenir un polo, no? Una persona que ha marxat que t'ajuda a connectar, no? I fa poc amb la meva editora del llibre li vaig dir somio amb tu i un anell, i es va posar a plorar i em va dir la meva mare va morir i l'anell, pues, cap dels tres fills volia deixar que el tingués l'altre, i al final no en parlo amb els meus germans perquè es va quedar un a l'anell, no? I em va dir, l'aconseguiré. Jo pensava, matar els germans o alguna cosa. Però no, han arribat a un pacte increïble, han fet les paus, es torna a parlar i cada 4 mesos pues, té l'anell un dels germans.
1: Història compartida.
2: Història compartida, no? I aquests somnis són xulos. Ja havia tingut, però a partir del mort del Dylan, jo crec que ell és un dels protectors que tinc. El vaig estimar moltíssim perquè era un nen lluitador i recordo que l'última setmana em va dir, ell volia ser davanter del Barça, i em va dir, vull jugar al camp del Barça en un entrenament amb l'Íñigo Martínez, perquè era el seu fan absolut. Ja havia acabat la temporada, vaig trucar a l'Íñigo, li vaig explicar, i si era a les 10 del matí, a les 12 es marxava a Tailàndia amb les seves filles i tal, i era absolutament impossible que a les 4 estigués aquí. I em va dir, perquè jo crec que hi ha gent bona, que la meva religió són la gent bona, i hi ha gent bona com l'Íñigo Martínez, que va deixar que l'avió marxés, les vacances es posposessin, i va estar de 4 a 6 de la tarda l'última setmana amb el Dylan al camp d'entrenament, xutant-li pilotes i fent-li el seu somni, no? Amb la qual crec que pare està amb mi, i jo crec que pare està amb l'Íñigo ara i ara Aràbia Saudí, Cuilaldo, perquè crec que era un nen d'aquells que per mi no ha mort. Està dintre de tots els que vam tenir la sort de conèixer un nen, i d'alguna manera aquest Ruïdor del Sabina, que és per mi una de les cançons més boniques perquè et desperta dolor dintre, et porta també molta, molta felicitat.
1: Increïble. El que ens acabes d'explicar, que pel que he entès, hi ha famílies que es posen en contacte amb tu perquè tenen nens que estan patint càncer.
2: Sí, normalment és l'osteosarcoma, el que vaig tenir jo, la filla de Luis Enrique. És una malaltia que té quasi un 90% de possibilitats de morir, i també altres malalties, però sí, a través d'associacions com la Vilavecchia, que si algú vol algun dia treballar, treballar, ajudar, la Fundació Vilaver, que per mi és la número 1 de tot el món, són brutals, i de vegades pues, t'escriuen a l'Instagram, al correu...
1: I tu hi vas?
2: Sempre. Sempre, perquè a mi em van venir a veure, no? I normalment intentes, saps que molts moriran, però et porta una felicitat total, no? Ara hi ha una noia que se'n va anar a Menorca uns dies i també té un diagnòstic difícil, però conèixer la Vega és d'aquelles coses que es regala la vida, perquè jo crec que si estàs trist, passeja't per un hospital pediàtric de càncer i et portarà la felicitat immediata. La meva mare hospitalària em deia, mai et preguntis per què ha passat això, perquè el perquè sempre et portarà la tristesa, la depressió. I jo mai m'he preguntat per què. Quan em va sortir lo de la paròdia vaig pensar, bueno, potser és la fi en menys d'un mes, però buah, tot el que hem viscut és brutal.
1: Uf, realment, mira, ara m'ha vingut al cap un article que crec que escrivia l'Alfonso Ossí aquesta setmana sobre el Paco Umbral quan estava ja terminal, no sé si l'has llegit,
2: no.
1: que hi va perdre un fill.
2: El Mortal i Rosa ho explicava en aquell llibre.
1: Sí, sí. I quan ja estava terminal es passejava per l'oncologia pediàtrica de l'hospital i s'asseia a mirar.
2: Clar.
1: I es quedava allà mirant. I els infermers li van preguntar a la directora del centre, bueno, aquí ve un senyor que s'asseu, es posa a mirar nens, i la directora li va dir, molesta algú? Clar. Doncs deixeu que miri.
2: Clar. Bueno, i té un llibre que si la gent no ha llegit, Mortal i Rosa, explica tot el dolor que va ser perdre un fill petit i com li va canviar la forma de mirar, no? Jo, a mi el que em passa és que em porta molta felicitat conèixer-el, sabent que segurament el diagnòstic i al final serà terrible, però tenen unes ganes de viure i una forma de somriure que a mi m'emociona molt, no? I tant de bo algun dia puguem dir que el càncer pediàtric, o tots els càncers han desaparegut, però mentrestant jo crec que són absoluts herois, són, bueno, polseres vermelles. Anava d'això, no?, de convertir nens en càncer amb herois, no? I crec que l'únic és que fins i tot quan van fer la versió italiana, el Braccialetti Rossi, van canviar les polseres pediàtriques que eren blanques a vermelles, no? Amb la qual crec que al final és un símbol de lluita i crec que no els hauríem d'oblidar mai, no? I pensar en ells com herois i, bueno, jo de vegades quan penso en el Dylan i en tants nens que he conegut, penso que són una força imparable d'aquest món i aquests sí que es queden per cuidar molts.
1: I el Guido, el protagonista de No has estat mai sol, també ha passat per aquest tràngol i el va superar. Mm-hmm. No? Ara és un influencer, 18 anys, en principi ho té tot per sentir-se realitzat, però si grates una mica veus que miau.
2: Bueno, és que jo crec que és el mal d'aquesta societat, no? Crec que al final, en poc temps, aconsegueixes tantes coses que on està el camí per seguir, no? Guido significa el que troba camins, no? El significat del seu nom, no? I crec que en aquesta vida mai t'has de cansar de viure. Jo crec que per viure has de viure i has d'acceptar-ho tot, la tristesa, la felicitat. I crec que aquest llibre també t'ajuda a trobar el teu camí. La meva mare hospitalària ja deia que hi havia tres cimes a la vida, no? La primera cima, el primer, d'alguna manera, és el que vols fer a la vida, no? I aquest cim és important perquè li poses moltes ganes, però quan aconsegueixes el que vols a la vida, quan arribes al final del primer cim, t'adones que potser no et fa feliç. I el segon cim és normalment el contrari al que buscaves a la vida. Et costa més saber quin és aquest cim, però quan el trobes t'adones que no t'interessava en absolut aquell primer cim. I després em deia que hi havia un tercer cim que no el buscaves tu, et buscava una persona i t'adonaves que aquell tercer cim és el preciós, no? Jo tinc la sensació que estic acabant el meu segon cim i que aviat començaré aquest tercer cim, no? I
1: un dels... Que ara no saps quin és, encara.
2: És que no depèn de mi, Jordi. És arribar a una persona... pot ser l'amor, o pot ser el dolor, o pot ser algú, o pot ser la marxa d'una persona. Potser és la marxa de la meva mare, que jo crec que quan mori la meva mare em tocarà d'una manera que serà complicat, però també em portarà un plaer, no? Perquè em convertiré en ella, no? Que crec que és lo bonic, no? Però aquest tercer cim no saps què és, i com he posat el mail al llibre, molta gent em diu, estic al final del primer cim, però ja sé que és el... I normalment el segon cim és el contrari al primer. Si en el primer has buscat fama i el segon busques el contrari...
1: La tranquil·litat, no?
2: Sí, i jo crec que això és la vida, no? L'oportunitat de recanviar.
1: Déu-n'hi-do, quina mare hospitalària. Res a envejar el Dalai Lama, eh? Que, Albert, ara mateix està sonant de fons una cançó dels austríacs Opus, que és Life is Life, que és, té a veure amb un dels teus últims projectes audiovisuals, que és Life is Life, també.
2: Sí.
1: Que ara en parlarem, però la veurem en sèrie o pel·lícula, el teu nou llibre, el Mai has estat sol?
2: Té pinta. Jo tinc la sort que quan vaig per Polseres Marmelles es va fer a 32 països, 32 versions. Una, la més coneguda, és pues, conèixer Spielberg en els Estats Units, estar amb ell, amb Octavia Spencer, amb la creadora de Friends, Marta Kaufman. I quan coneixes tota aquesta gent sempre et diu, enviem quan facis alguna cosa que tu pensis. I vaig pensar, per què no enviar a la productora Amblin aquest llibre en anglès? I realment pues, estan bastant interessats, i al igual que una productora italiana, els hereus de Sergio Leone, tenen una productora molt xula, Leone Films, i també estan interessats. Jo crec que pot quedar una història, la veritat és que el llibre és molt El sexto sentido o Ghost, i seria preciós transformar-ho, no?
1: I, sèrie o pel·li?
2: Jo vull pel·li. Jo vull el Guido amb pel·li, i bueno, ja m'han dit opcions pel Guido de 18 anys i els actors que proposen són brutals, no? Però bueno, haurem d'esperar perquè aquests projectes van molt lents, però podria ser una pel·li molt, molt xula. I...
1: En Timothy Chalamet, no? Que té 45 però segueix fent de xaval.
2: No sé. Bueno, han dit un nom però no te'l puc dir.
1: Ui.
2: I seria molt xulo. Però bueno, la cançó que sona per mi és de les últims
1: no
2: projectes.
1: No me pots dir aquest nom, eh?
2: No te'l puc dir.
1: Però és d'aquí? O és de
2: no,
1: fora?
2: És americà. És, americà. És molt conegut per una sèrie que ha fet, però bueno. I aquesta
1: que cadascú
2: pel·li... Cadascú
1: tregui les
2: bueno,
1: conclusions que vulgui.
2: Si llegeix el llibre, li serà fàcil de trobar. Òbviament, aposten per algú que ha fet la professió que té TikToker i Instagram. Té molts seguidors, no? Però sí que és veritat que aquesta cançó em porta una de les pel·lis que millor m'ho vas passar escrivint-la, que és Life is Life, que és una cançó de la meva infantesa que la sentia tot hora, i amb el Dani de la Torre vam fer una pel·li preciosa sobre com era la vida als anys 80, i està a Netflix, si algú la vol veure, i crec que té un et dona com una felicitat total, perquè crec que el Dani de la Torre, que és més conegut per La Unitat i pel·lícules i sèries com Marbella, però aquí és el seu toc emocional, i va ser preciós perquè la seva mare havia mort de càncer, i quan estava a punt de morir li va dir a la mare, li va dir, mira, m'ha arribat un guió d'Albert Espinosa, el de Polseres Vermelles, i és una història emocional d'aquestes que fa l'Albert, i la mare li diu, fes-la, i va morir el dia següent, i la va tenir que fer, amb la qual mai estaré suficientment agraït a la mare del Dani de la Torre, perquè li deia, haz algo sin tiros, haz algo sense policies, no? I la veritat que és una de les pel·lis que, quan fas una pel·li per Netflix, potser el més bonic és que saber que durant 2 setmanes està número 1 a tots els països del món, no? Amb la qual rebia mails de tants països que en tenien aquesta història sobre uns nois que agafaven un cotxe des de Barcelona i anaven a Galícia a passar l'estiu i després tornaven, que era increïble com la sentien com pròpia, no?
1: Doncs va, una miqueta de Life is Life.

0: Albert, fent una ullada als teus llibres, sèries, pel·lis, he detectat que toques la major part de vegades a la franja d'edats entre nens, entre 8-9 anys i 20, 21-22.
1: En quin sentit? Els protagonistes?
0: Els protagonistes. Ah, sí. Això té a veure, no sé, amb, per exemple, que és una època on tu, per exemple, vas estar hospitalitzat, que és una franja de l'etapa vital que sents que te la van treure d'alguna manera, que no la vas poder viure en plenitud, o què?
1: No, jo crec que perquè m'interessa molt aquest món de la gent que és més jove, no? Crec que al final Life is Life pues, explicava la meva infantesa i la de tots que hem nascut als 70, 80, que de vegades pues, bevem pel·lícules com Stand By Me i diguem, hòstia, som nosaltres, no? Però Stand By Me està situada als 50, no? Però al final te la fas teva, o el Club de los Poetas Muertos, històries, o l'Indomable Will Hunting, i a poder fer Life is Life amb protagonistes que realment visquessin aquells moments d'aventures amb les bicis, doncs em feia feliç, no? Polseres Vermelles, òbviament, he d'explicar la meva vida quan era petit i tenien que tenir l'edat que jo tenia, i Los Espavilados crec que era un conte pendent, perquè la planta de sobre que jo estava hospitalitzat estaven els nens que tenien esquizofrènia, que tenien malalties mentals, teòricament, i no paraven d'escapar-se, no? I jo vaig conèixer molts espavilados d'aquella planta que em deien, jo estic bé, no? Però quan tens 14 anys, 15, no pots decidir que no vols estar ingressat, el que decideixes els teus pares, no? I actualment, ara mateix, totes les plantes públiques de malalties mentals infantils estan plenes i la majoria de nens no haurien d'estar allà, no necessiten un tractament farmacològic. I Los Espavilados per mi era un intent de posar veu als que no tenen veu ni per decidir que no volen estar a l'hospital, no? I hi ha tants nens que després han vingut i m'han dit, després de veure Los Espavilados vaig aconseguir que els meus pares em traguessin i acceptessin que jo sóc així. Que de vegades pues, tens una forma de ser una mica diferent, però jo sempre dic que has d'estimar el teu caos, la teva diferència i el que et fa únic, no? De vegades he fet pel·lis com Eugenio, que el protagonista era un...
0: Sí, clar, hi ha algunes que
1: era un adult, no? I jo crec que tu i en 65 minuts estaven allà, tenien 30 anys, però...
0: Certa tendència, he dit, això.
1: Clar, hi ha una mica...
0: Si
1: una...
0: mires aquestes pel·lis, veus sí. Polseres, Planta Quarta, sí, Espavilados...
1: Sí, jo crec que sí, però bueno, jo també he intentat, les novel·les he fet Lo mejor dir es volver, que potser és la meva novel·la preferida amb aquesta, que parla d'una senyora que té 100 anys i quan arribes als 100 anys pots decidir donar el karma artificial, és a dir, si algú t'ha fet mal a la vida i la vida no li ha tornat, quan compleixen 100 anys l'estat et permet donar-li a aquesta persona el dolor. I a mi és una de les novel·les que més m'agrada perquè vaig utilitzar tots els meus somnis premonitoris que he tingut a la vida per col·locar-los allà, no? I 2-3 anys abans de la pandèmia jo vaig dir que hi hauria una pandèmia i vaig dir que el 2022 guanyaria la final argentina del Mundial ficant un doblete Messi, no?
0: I per sort ho vas dir en una entrevista prèvia.
1: Bueno, i el llibre del 2019, clar, que està escrit a la plana, no sé si 142.
0: T'ha donat les gràcies al Leo?
1: Sí. Sí, no ell personalment, però me preguntó algú del seu famós entorn, em va preguntar com veia el Mundial següent, no? I vaig intentar somiar i sí, sí, he vist, però lamentablement la predicció...
0: Vas intentar somiar, m'agrada molt. Què vol dir? Tu vas intentar, no? Va pensar
1: clar,
0: de si futbol...
1: Tu... No. Si tu em dius somia alguna cosa, ho puc aconseguir. Simplement m'ho has de dir i trigaré potser 2 o 3 dies... I
0: vaig somiar... L'Euromillón, Albert Espinosa.
1: Vaig somiar el tercer número de la loteria de Nadal, una vegada.
0: Bueno.
1: El tercer. I ja no existia, no el vaig poder comprar. Però bueno, he somiat que el Mundial el guanyarà un país que no ha guanyat mai el Mundial.
0: Si no saps exactament quin.
1: No, perquè t'apareix com una pantalla i una frase, és molt curiós, com si fos cine, sobre un teló i apareix i posava això. Llavors he mirat, mira, ara acabo de robar aquí a la SER...
0: Això. El Grupo Prisa, ja has robat,
1: sí,
0: cuidado.
1: He robat això, lo del,
0: l'àlbum Panini, de Panini.
1: El Panini. I així miraré, però bueno, pot ser Països Baixos, Portugal, podria ser.
0: Curaçao, que també va al Mundial, eh? Ja
1: Mèxic. Jo crec que serà Portugal, eh? I també crec que seria bonic pel...
0: Pel bitxo.
1: Sí, home. Jo crec que un any guanya el Messi, un any guanya el Cristiano... Mira, jo crec molt amb la gent bona. El Íñigo Martínez ara està amb el... amb el Cristiano Ronaldo, al Nassar, i em diu, és una persona tan bona. I jo m'ho creu. Si m'ho diu l'Iñigo Martínez, jo m'ho crec.
0: Doncs si diu l'Iñigo Martínez, doncs ens ho creurem. Un Mundial que juga als Estats Units, per tant...
1: Mèxic podria ser, eh?
0: També està Mèxic, sí. I també em sembla que algun partit es jugarà a Las Vegas, és a dir, a casa del senyor Elvis Presley.

0: Runaway d'Elvis Presley sonant al llapis de memòria de l'Albert Espinosa, una cançó de finals dels anys 60, de la qual només hi ha gravacions en directe des de diferents punts de Las Vegas, sí, que va ser on el rei del rock doncs, va fer les seves millors actuacions. Quins records et porta aquest tema, Albert?
1: Bueno, jo vull que el dia que m'enterrin, bueno, que en cremin, posin aquesta cançó. És la meva... Bueno, Elvis i Michael Jackson són els meus preferits, amb Julio, però aquesta cançó, bueno, l'he sentit a l'original del cantant que la va crear, però jo crec que la versió que fa Elvis és brutal. I jo vaig tenir la sort que el meu pare va conèixer Elvis. Sí, jo tinc dos sorts. El meu pare va conèixer Elvis i la meva mare va conèixer Robert Redford, perquè poca gent ho sap, però Robert Redford va venir a estudiar a l'Escola Massana Pintura i es va seure al costat de la meva mare i van pintar junts un quadre. Havien de pintar junts un quadre, Robert Redford i... I recordo que volien sortir junts per Barcelona i la meva àvia li va dir a la mare no sortís amb aquest que porta texans, perquè en aquella època portar texans...
0: I que és molt lleig, sobretot.
1: Bueno, això no crec, perquè era guapíssim, però mira, va conèixer el Robert Redford i el meu pare va fer... va anar a fer com algo de la mili a Alemanya i va conèixer l'Elvis que estava fent allà la mili també, que el van obligar a anar-hi i el va conèixer i el meu pare tenia una pua que encara conservo de l'Elvis, amb la qual sempre he pensat que són aquelles dues persones que a mi m'hagués encantat conèixer en persona, tant el Robert Redford com l'Elvis, i crec que aquesta cançó jo me la poso molt sovint perquè crec que té algo preciós, no? Bueno, l'Elvis és el millor, continua sent el millor i tant de bo, pues, com jo crec que està viu en algun lloc.
0: Tu creus que està viu?
1: Sí, i també Michael, també està viu.
0: Gràcies als seus protectors,
1: Julio,
0: no?
1: I Julio està viu també, pues, poden venir al meu enterrament i cantar els tres aquesta cançó, seria preciós.
0: Que...
1: Vindries, llavors? Si t'arriba, Tanatori de l'Albert, canta Elvis, Michael Jackson i Julio Runaway...
0: Si no de Julio, segur que vinc, que és el que porto pitjor dels tres. Que quants éreu a casa dels Espinosa Puig quan tu eres petit?
1: Tres.
0: Si tu ets fill únic...
1: No, tres amb el...
0: Ah, tres germans, cinc.
1: Sí, jo sóc el del mig. Els del mig són els millors i sóc escorpí.
0: Els invisibles,
1: tu què
0: no?
1: Ets?
0: Jo sóc peix.
1: Peix. Bueno, hi ha un capítol al llibre que és el perdó dels escorpins, que si m'estan escoltant escorpins, si tu li fas un en escorpí, li has demanat tantes vegades perdó...
0: Són rancuniosos, eh?
1: No, necessiten un perdó de veritat. Tu, per exemple, li fas algun escorpí i li dius...
0: Jo en tinc, a casa en tinc d'escorpins.
1: Sí, li dius, ho sento, no. Has de trigar com a mínim 10 minuts, donar les explicacions i dir un ho sento de veritat, i a l'escorpí et perdonarà. Però ai, si no...
0: Has de demanar aquest perdó, eh?
1: Però ben fet.
0: Ho aplico
1: vale,
0: bé, t'ho
1: prometo. I ja està. Però un escorpí és molt fidel. Si no el maltractes, és molt fidel per tota la vida.
0: Que quan tu eres petit et deien, Albert, tu què vols ser de gran? Tu què, per on tiraves?
1: No, jo futbolista.
0: Jo... I tu porter, eh?
1: Sí, porter de futbol sempre.
0: Però a més el porter dintre el futbol és el Grinch, perquè això va de marcar gols i el porter és el que els ha d'evitar, és l'anticrist del
1: no,
0: futbol.
1: No, però jo vaig entendre de seguida que si feia de porter jugaria sempre, perquè el primer dia vaig veure que ningú volia ser porter i vaig pensar, buah, aquí hi ha una oportunitat. I llavors potser el dissabte i diumenge a l'urbanització jugaven els de 10 anys, 12, 15, 30, 45... I jo jugava en tots els partits. I jo recordo que el meu gran moment com a porter va ser un dia que vaig jugar com 8 partits i no em van ficar cap gol en els 8 partits. Ho recordo perquè va començar a venir gent i deien porta tot el dia. I sí. I recordo que hi ha un moment que van tirar una pilota, que jo estava a mig, vaig girar-me, vaig anar corrent fins allà i amb una mà sense mirar la vaig parar, Jordi. I això ho tinc a dintre perquè jo crec que hi ha moments que jo li dic retazos, moments quan ets petit que no oblides mai a la vida, que són els teus grans hits de la infantesa, que són molt petits, com una mà parant un gol, però bueno, va ser un d'aquells moments preciosos i a part estava el meu pare i ja vaig veure com va posar els ulls igual de grans que imagino que quan li va donar la pua a l'Elvis.
0: I penses molt en això, en el easy que hagués passat?
1: No, perquè jo crec que la vida són pèrdues que es transformen en guanys. Potser és dolorós. El dia que et diuen que et tallaran la cama és dolorós, però també vaig tenir un metge que aquella nit va venir amb mi, es va seure al llit, i em va dir, com vols el munyó? I dic, què vols dir? Diu, com el vols? El podem dissenyar junts I jo vaig dissenyar amb el meu metge assegut al mateix llit com volia el Muñó, no? I realment és preciós perquè el vaig dissenyar jo, però va convertir en algo que havia de ser traumàtic i dolorós, perquè és una operació de quasi 7 hores, en algo preciós perquè em va fer partícip, no? Amb la qual he tingut la sort que en els 10 anys de càncer sempre he sigut partícip i crec que és l'important, que el nen sigui partícip, que ho sàpiga tot, perquè si no ho buscarà el ChatGPT i pugui formar part de lo que és la seva malaltia. Sí que és veritat que l'únic que somio amb dos cames és quan jugo a futbol i jugo molt, i quan vaig fer els nostres tigres veuen jet al TNC, pues, va ser una obra que vam convertir en un camp de futbol i jo feia de porter allà i va ser com tornar, i com ara el director intentaven no ficar-me molts gols, en tenien molt respecte.
0: I si el papa és Elvis, la mama és Joan Manel Serrat.

0: Doncs aquí tenim aquelles pequeñes coses de Joan Manuel Serrat, perquè la mama, molt Robert Redford i moltes històries, sí, però el que no li poden tocar és el nano de Poble
1: Sec. Serrat, i que torni ja, jo crec que ja està bé, ja s'ha retirat suficient, i que torni a fer una gira.
0: Tu creus que tornarà? Ell ens escolta molts dies, ara.
1: Jo espero que sí, perquè és el millor, i jo crec que ha de tornar. Jo crec que està molt bé marxar, jo crec molt en que es retiris per després tornar, perquè crec que portes una felicitat, i bueno, aquesta cançó, en tants viatges en cotxe, en cintes de casset, l'he sentit, i té com una... Bueno, jo crec que totes les cançons del Serrat tenen una força increïble. Vam estar a punt de col·laborar el No me pides que te beso porque te besaré, una pel·li que vaig fer sobre nois que, pues, diferents, que tenien diferències mentals, i era una cançó molt positiva. I recordo que el vaig trucar i li vaig dir: jo vull que el No me pides que te beses la facis tu. I em va dir: és que jo me'n vaig de gira amb Sabina i passaré 6 mesos de... que no tindré temps més que de concerts, ser feliç i viure com un boig amb el Sabina. I ho vaig entendre. Al final la va fer Macaco, que també va ser molt bonica la cançó, però sempre m'he quedat amb ganes de treballar amb ell en una cançó per a una pel·li o una sèrie. I curiosament a Polseres Vermelles van posar moltes cançons, però no van posar cap de Serrat, però moltes estones amb la meva mare a l'hospital pues sentíem a Serrat, i d'alguna manera jo cap dia que estava a l'hospital, perquè jo era molt petit, tenia 13 anys i no havia sortit de casa, i per la nit pues, hi havia molt rebombori, perquè de vegades morien persones o cridaven, i jo sempre m'anava a dormir amb els cascos fins que em despertava, amb la qual cosa potser soc de les persones que més he dormit amb el Serrat fins desconnectar i marxar.
0: Que ara has dit un tema, ja per acabar m'agradaria comentar-lo, que és la teva mare amb tu a l'hospital, perquè aquí hem parlat molt de que tu has passat molt de temps a l'hospital, però com ho han portat els teus pares? Perquè clar, tu eres el seu fill, aquí li han tret una cama, vull dir, com
1: bueno,
0: han viscut ells?
1: És complicat, jo mai no hauràs vist cap història meva que parli dels pares com a protagonistes, ni a Polseres Vermelles eren protagonistes, perquè jo crec que com els pares del Dylan, no? Com ho porten complicat, i la meva mare pues, ho portava bastant complicat com el pare, perquè de cop canvia la teva vida, i jo pensava que eren molt grans quan jo vaig tenir càncer, però només tenien 46, eren joves, però a mi em semblava com que eren molt grans i que bueno, estaven preparats, però jo crec que ningú, no he conegut cap pare, i normalment em deixen veure el nen pel matí amb els pares i el nen no parla, i per la tarda sense els pares, i el nen sempre et diu: ara t'explicaré que em preocupa perquè els pares no ho porten bé, no? Amb la qual el nen ho viu amb una felicitat diferent, i mai m'atreviria a fer una història de pares amb càncer, perquè crec que el dolor que els provoca és diferent a la felicitat en què la visquem nosaltres, perquè et surten unes ganes de viure brutals.
0: Doncs Albert, hem arribat al final del teu llapis de memòria. Et sembla si per tancar el cercle acabem amb Lucas, de Luz Casal?
1: És que és la cançó perfecta. Per mi és una cançó que parla d'un nen malalt, em recorda molt el Dylan, i jo l'he dit tantes vegades a la Luz Casal que és la cançó més bonica d'amor, perquè si l'escolteu parla d'això de... en lo que te conviertes, que és un protector.
0: Albert Espinosa, ha sigut un plaer tornar a conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, i espero que converteixis això en un programa de tele aviat, amb una orquestra, i crec que la gent ho viuria amb una felicitat total.
0: Ho podem provar, l'Òscar li hagués encantat. Amparo Pérez a la producció, Manel Sainz a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora. Que tingueu molt, molt bona tarda. Us quedeu amb la Luz Casal.

0: La Ventana, con Carles Francino.
1: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueixo amb Hop Organic Keratin. El tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
2: Uau!
1: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
3: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
4: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecno Bages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ajuntament de Manresa. Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
1: Dissabte, a partir de 7:45 del vespre, Dreamland Gran Canària, Baxi Manresa.
4: Amb el patrocini de
1: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
5: A les braves, con Raúl Pérez, Cadena Ser, la ràdio, con mejor humor.
6: Un autor en un minuto.
7: Gabriel García Márquez nació en Aracataca en 1927 y murió en 2014. Es uno de los máximos exponentes del realismo mágico, la mezcla perfecta entre cotidianidad y fantasía, que aportó un estilo de narrar maravilloso, que alumbró la literatura en español y que la cambió por completo. Siendo todavía un niño, vivió con sus abuelos. El abuelo, el coronel Nicolás Márquez, un veterano de guerra, su cordón umbilical con la historia y la realidad, y su abuela Mina, de origen gallego, imaginativa y supersticiosa, que contaba historias de fantasmas y fue su primera influencia literaria. Es el autor de relatos extraordinarios y de novelas imprescindibles, entre las que está Cien años de soledad, la novela que lo cambió todo, que inaugura una nueva forma de contar, una nueva forma de escribir y también una nueva forma de leer.
6: Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: La Ventana, con Carles Francino.

0: La ventana siempre está abierta en nuestra
1: temporada memorable. Aida, la bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A ILERN amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles encaixes en la vida real. ILERN, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock.
4: L'Auditori.
3: I per anar de museu, concert i espectacle.
4: L'Auditori.
3: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
5: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
6: Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. Li hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssara i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssara, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com dramaticles i paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors. L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Flyhard, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC.
5: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
7: Cadena Ser. El poder de la conversació.

0: Avui, al balcó, els professors tanquen la Sagrada Família i la bogeria del cap de setmana per comprar i revendre un rellotge. Fem tertúlia amb Ariadna Martínez, Clara Blanchard i Lucía Ramis.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Mercè, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què és un pis zero? O una infradenúncia o la indefensió presa? Què són els enterraments de beneficència o el dret al record?
1: Són només 5 conceptes dels 562 que recull el nou Diccionari del Sensellarisme en Llengua Catalana. És una guia indispensable que explica un món que no veiem o no volem veure i que afecta a quasi 2.000 persones que viuen pels carrers de Barcelona, més de 6.500 persones que no tenen llar a Catalunya.
0: En David Fernández, que és col·laborador del Balcó, ja ho sabeu, deia en un article al diari Ara que els mots configuren i eduquen la mirada. I citava l'Equipàs, així ho deia, que ha fet possible aquest diccionari. Deia en Jordi, la Bea, la Marisol i en Guillem. Què hem fet al balcó? Doncs dur-los a gairebé tots aquí, al balcó. Marisol Alafont, voluntària, 30 anys a la Fundació Arrels, ara col·laboradora al Centre Obert. Jordi Garcia, voluntari del Centre Obert d'Arrels, i la Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació fa 2 anys. Què tal? Com esteu?
2: Molt bé. Molt bé.
0: Benvinguts.
3: Gràcies.
0: Quin regal, no?, que ens va fer a tots en David Fernández.
3: Sí, sí, sí. La veritat és que l'article és molt xulo. Sí, sí.
0: Qui té la idea d'aquest diccionari que tinc aquí sobre la taula i com es posa en marxa tot plegat?
4: Doncs hola, bona tarda. Sóc en Jordi.
0: El voluntari.
4: Diuen que sóc l'impulsor. Senzillament, no sé, no recordo com, doncs va caure a les meves mans la proposició de llei del sensellarisme. Diria l'any 22, 23.
0: Que encara arrosseguem, després en parlem.
4: Sí. I res, llegint-la, me la vaig llegir, i vaig llegir en una disposició final que es deia, venia a dir que calia organitzar un corpus, la nomenclatura pròpia de l'àmbit del sensellarisme i incloure-la dins del Diccionari de la Llengua Catalana. I allò em va fer pensar, dic, ostres, vol dir que no hi és, que no existeix aquest corpus, doncs vinga, doncs ja tenim un pretext per fer-lo.
0: Però imaginàveu que serien més de 500 paraules de conceptes?
3: No, jo crec que no.
4: No, al començament recordo que havíem comptat aproximadament unes 350.
0: Sí.
4: I s'ha estirat.
0: Mm-hmm. Com vau funcionar? Bé, què vau fer? Reunions i de l'A a la Z, anar afegint paraules que normalment utilitzeu vosaltres i que la majoria desconeixem, en molts casos. Com va anar?
3: Sí, això el Jordi potser fa com la introducció, jo continuo, perquè té una lògica. O sigui, aquest diccionari està fet amb tota la rigorositat que marca una obra com aquesta. El Jordi també té un passat, no?, amb el TERMCAT, que això també ha ajudat molt a fer aquesta part més rigorosa i més científica, i té una lògica. Si comença tu, Jordi, i jo acabo de completar.
4: Sí, té a veure amb això, la idea també sorgeix d'això, que com jo havia treballat al TERMCAT durant força anys, doncs coneixia la metodologia. Llavors doncs dic, bé, doncs jo sé com tirar-ho endavant, doncs posem fil a l'agulla. Doncs primer de tot el que vam fer és, t'explico sintèticament.
0: Sí.
4: El primer que vam fer doncs és fer una mena de recerca documental de literatura especialitzada de l'àmbit per saber manuals, llibres, lleis, informes, doncs per tenir una recopilació d'obres d'on poder extreure els termes, d'on poder fer el que s'anomena el buidatge.
0: Perquè, perdona, altres països tenen diccionaris de sensellarisme, ni França ni Anglaterra, perquè això també heu utilitzat les paraules en francès i en anglès i en castellà.
3: Sí, de fet, perdó, aquest és un dels punts. És a dir, en el dia a dia moltes vegades fem servir paraules que les agafem d'altres idiomes i les fem servir tal qual, i la traducció no és ben bé correcta quan la fem, llavors aquest diccionari també ha servit una mica per poder portar, no, a la nostra llengua aquestes paraules, aquestes expressions. Però
0: Jordi, segueix.
4: Bé, llavors, un cop teníem aquestes obres, el que vam fer és això, fer el buidatge. Buidatge és extreure, detectar els termes, detectar aquelles paraules que són termes de l'àmbit i extreure-les. I llavors les vam gestionar a través d'un gestor de terminologia que ens va cedir el TERMCAT, era una eina informàtica que ens permetia gestionar la informació. Un cop fet aquest buidatge, el que vam fer ja és doncs, organitzar, distribuir els termes en àrees temàtiques per poder fer la revisió també d'una manera més còmoda, no de l'A a la Z, sinó per àrees temàtiques especialitzades.
0: Clar.
4: I això ens permetia, doncs, ens facilitava la feina i també ens va permetre doncs, que cada àrea temàtica la pogués revisar persones experts, professionals experts en cada àrea. Mm.
3: Correcte, i aquí faig l'apunt, no? O sigui, aquí sí que llavors a nivell d'entitat, doncs, per exemple, jo recordo, jo era en aquell moment era la jurista de l'entitat, llavors hi havia tota l'àrea temàtica de dret, em sembla, o la part més de drets o termes legals, llavors amb l'equip de juristes ens van passar tot un seguit de termes per revisar i després nosaltres, des de la nostra experiència jurídica amb sensellarisme, també vam aportar els termes que coneixíem, i el mateix vam fer doncs, amb treball social, amb carrer, etc.
0: I deixeu-me que la Marisol, que encara no li hem escoltat la veu, la Marisol porta 30 anys, oi?
2: 27, exactament.
0: 27. Tu, Marisol, vas a portar paraules, perquè tu estàs en contacte amb la gent al carrer. Quines paraules, per exemple, perquè se'n facin la idea?
2: A part dels 27, vaig estar 17 en l'equip de carrer, i va ser molt enriquidor. Aleshores, bueno, un dia...
0: L'equip de carrer què vol dir?
2: Arrels té un equip de persones que surten al carrer a parlar amb les persones, a intentar que es vinculin o a acompanyar-les, més que res. Perquè hi ha persones que no es logren vincular, però que han tingut l'acompanyament sempre d'Arrels. Doncs un dia quan en Jordi em va dir mira, o va sortir amb una conversa, no ho sé. I jo vaig començar a pensar en paraules i un dia li ensenyo un paperet i li dic aquestes les teniu i ja està.
0: Digue'm algunes.
2: Pues, dignitat, empatia, respecte, què més?
4: Vincle.
2: Vincle, consol... Moltes paraules.
4: Esperança.
2: Sí, gràcies.
0: Que bàsiques.
2: Sí, exacte. Per mi eren molt importants, perquè per mi, quan tu li dones una mica de dignitat a les persones, a partir d'aquí la persona ja... Són aquests petits gestos, per mi, que són molt importants.
0: Ja, mireu, la primera, perquè entengui l'oient com funciona aquest diccionari, la primera és a la intempèrie. I posa en espanyol és a la intempèrie, a la belle étoile en francès, in the open air en anglès. Però per mi la definició és preciosa, aquesta. Diu, en un espai descobert, sense sostre ni recer, i amb exposició al rigor del temps. Clar, tu aquí estàs parlant de pluja, estàs parlant de fred, estàs parlant de calor insuportable, tot està ple de definicions, perquè algunes us diré que són com poètiques i molt encertades, és a dir, us he imaginat a tots discutint moltíssim cada frase.
3: Sí, sí, és que jo crec que una part del diccionari... Repetiré una cosa, que és que a més estic repetint des del dia que ho vaig escoltar. Quan vam fer la presentació hi havia la persona que ha coordinat a nivell del TermCat, és a dir, la terminòloga, que no treballa ni és voluntària ni coneix res, o no coneixia fins ara res del món del sensellarisme, però que va revisar tots els termes. Doncs quan va acabar la seva presentació ella va convidar a tothom a llegir el diccionari, no a consultar-lo. A llegir-lo, perquè jo crec que a tots ens va agradar una mica aquesta expressió, perquè és el que reflecteix una mica la voluntat que tenim amb el document, no? De dir, explica, o sigui, a part de definir, explica la realitat del sensellarisme, i ho explica de forma molt concreta, que és a través de les paraules. Però totes les paraules, i això ho diem molt sempre, o sigui, cap d'aquests termes és neutre, i cap d'aquests termes et deixa indiferent quan el llegeixes, no? Jo crec que també aquesta és la característica o la gràcia del document, també.
0: Per exemple, ara parlaves dels drets, tu que ets jurista, Bea. Hi ha el dret a l'habitatge, el dret a la higiene, perquè són drets que no es compleixen i queden claríssims aquí. I que potser tots ho sabem, però que val la pena que aquí es recordi. Hi ha el dret a la ciutat,
3: correcte,
0: que és el dret a les persones a un espai col·lectiu on trobar les condicions adequades per desenvolupar la vida política, social, cultural...
3: Correcte.
0: Tampoc.
3: Correcte, perquè el que hem fet és l'exercici, i això el Jordi us ho explica millor, jo crec que hem fet l'exercici de vincular doncs això, no? Tots aquests drets amb el sensellarisme. O sigui, no estem parlant del dret de l'habitatge per se, sinó com es vincula amb el sensellarisme i les persones que estan en situació de sensellar. Jo crec que també aquesta és la característica més important, no? del diccionari.
4: Sí, clar, hi ha molts termes que són termes compartits amb altres...
0: Amb,
4: sí. altres,
0: amb la gent que té sostre.
4: Sí, exacte, amb la gent que té sostre. I el que hem fet és això, a través, no de les definicions, sinó a través de les notes, acostar-los a l'àmbit del sensellarisme. És a dir, aquestes notes, veureu que és un diccionari amb moltes notes. No acostuma a passar amb un diccionari terminològic, en què et centres en les definicions escèptiques, en què intentes definir de la millor manera possible el terme, i ja està. Però aquí les definicions ens quedaven curtes. Necessitàvem explicar més. Llavors, a través de les notes, hem acostat a l'àmbit del sensellarisme i també a través d'aquestes notes, l'altre dia la Marisol em deia és que m'he llegit el diccionari i l'he trobat que té sentiment.
0: És que té sentiment.
4: I jo crec que té sentiment per les notes, òbviament, no per les definicions.
2: És com un relat.
0: Sí, per exemple.
2: Que llegeixes, mira, l'obris per on l'obris.
0: És el que deies, que moltes paraules són comunes, no? Però, per exemple, el dret a l'error. Quan tu llegeixes el dret a l'error, què és el dret de les persones a equivocar-se en una gestió o tràmits administratius sense que aquest error comporti sancions? Si ara, no?, la Marisol comet un error demanant una subvenció del que sigui, doncs no passarà res. Si li passa a una persona sense llar, què passa?
3: Doncs, efectivament, el que passa, i ens està passant, que ens hem trobat amb persones que de sobte han de tornar una quantitat de diners impossible de tornar, però per ningú de nosaltres, i menys per una persona que, a més, és un error que està vinculat a la seva situació de sensellarisme. Vull dir, és difícil que pugui conèixer com funciona tot quan no pot accedir de forma habitual. Sí, sí, o sigui, té aquest component de posar-lo en el context de la persona que es troba en aquesta situació.
0: Però, clar, aquesta persona té aquest dret a l'error i no ho sap que el té.
3: Correcte, correcte. Sí, sí, també, de fet, és un text que perfectament hauria d'estar també conegut per les persones que viuen al carrer, perquè aquí hi ha moltes definicions de situacions o de drets o de prestacions o d'elements als quals podrien accedir i que no coneixen. I que no coneixen i que, si no els anomenem, no els coneixeran mai.
0: Després hi ha, per exemple, n'hi ha alguns que ja hem après, no?, com la porofòbia. I tu llegeixes Aporofòbia, que és la versió als pobres. L'hem repetit molt als mitjans de comunicació. Per fi s'ha fet una feina amb aquesta paraula. Però és que la següent que segueix és l'aporofòbia institucional. Què és l'aporofòbia institucional?
3: Vinga.
0: Vinga, Jordi. Està bé posar exemples.
4: És l'aporofòbia que ve donada per l'acció o la inacció o de les institucions.
3: Sí.
4: És a dir, que les pròpies institucions, encara que no agradi, potser a vegades tenen comportaments, tenen actituds, o dels representants d'aquestes institucions tenen actituds, comportaments aporofòbics.
0: I existeix aquesta aporofòbia.
3: Sí, sí, sí. O sigui, és un concepte que, a més, quan es va incorporar, jo crec que el vam debatre en el sentit de dir, parlem d'aporofòbia com en termes molt generals, però anem a focalitzar. I l'aporofòbia pot venir donada per persones particulars, però també pot venir donada per la institució, per les diferents institucions. I anem a posar-ho, perquè és veritat.
0: A qui va adreçat aquest... Tu bé, això ens ho pots explicar bé.
3: Sí.
0: Què has fet amb aquest diccionari? Ara deies, estaria molt bé que la gent del carrer el tingués, però tu l'has fet arribar amb tota la intenció.
3: Sí, sí, sí. O sigui, d'entrada...
0: Quin camí.
3: La pregunta sobre a qui va destinat, jo crec que va destinat a tothom, per això que us deia, que és un document per llegir, no solament per consultar. Però sí que és veritat que a nosaltres ens interessa molt que aquells que poden decidir, sobretot sobre polítiques públiques o normatives, sobre aquells que poden decidir transformar la realitat de les persones sense llar, doncs rebin aquest diccionari.
0: Parlamentaris, polítics,
3: correcte,
0: consellers, alcalde...
3: Llavors el que hem fet és això, hem fet una primera acció, que és la que ara, d'entrada, després ja l'anirem fent arribar, però la primera acció que hem fet és fer-la arribar al Parlament de Catalunya, a tots els diputats del Parlament. També l'hem fet arribar a les diferents conselleries que creiem que tenen competència en tema de sensellarisme, que no solament és drets socials, habitatge, salut, interior... L'hem fet arribar a l'alcalde de Barcelona, al president de la Generalitat, és a dir, a tots aquells que tenen algun tipus de responsabilitat o haurien de tenir algun tipus de responsabilitat per transformar aquesta realitat.
0: Algun input?
3: Bueno, ha estat molt ben rebut. Sí que és veritat que des del moment en què es va saber que estàvem elaborant aquest document, més d'una persona, més d'algun representant, alguna persona de l'àmbit polític, se'ns havia atansat per preguntar com portàvem el document. I quan l'hem fet arribar, la veritat és que hem rebut d'entrada agraïment. I en algun cas, el més que agraïment és, ostres, ens va molt bé, clar, perquè justament el Jordi parlava de la proposició de llei, ara s'està tramitant una proposició i els diputats que l'estan tramitant han agraït molt el text.
0: Clar, li heu fet la feina, els heu fet la feina.
3: Sí, com a mínim hem fet la feina d'explicar-los una part.
0: I jo volia preguntar-li a la Marisol, que porta aquests 27 anys, deia, i 17 de carrer. Com t'expliques tu, després la Bea em donarà la seva, com a directora, que no hi existeixi una llei del sensellarisme?
2: Perquè és molt incòmoda, perquè no dona vots, perquè és una realitat que es vol tapar i van traient la gent d'un lloc, però aquestes persones existeixen i se n'han d'anar a un altre. Ignoren la realitat. i a l'ignorar la realitat és el pitjor que pot fer.
0: De tots aquests anys que portes, ha canviat alguna cosa cap a bé?
2: No, més aviat cap a malament, en l'aspecte de que hi ha més persones al carrer. O sigui, a Arrels atenem a moltes més persones. L'equip de carrer és molt més ampli i, a més, ara hi ha professionals. En aquest aspecte, bé, l'Ajuntament no sé si encara també té voluntaris a carrer. Hi ha en Salut Sense Sostre, persones que són visitades també al carrer. Sí, s'avança una mica, però no és suficient pel que realment és el problema.
0: I segueixen la persona que està al carrer, li ha passat una mica, sempre passa el mateix, diríem, es repeteixen esquemes,
2: sí.
0: I se sent desprotegit i ningú l'ajuda i no el veuen, que és el que sempre diem.
2: Sí, tal qual.
0: No ha canviat?
2: No ha canviat. No ha canviat i hi ha moltes persones que et parlen amb molta pena, hi ha moltes persones que estan enrabiades i en fi, jo particularment no he volgut, jo sóc de les que no he volgut servir mai el motiu pel qual estan al carrer. Simplement els he acompanyat, he intentat acompanyar-los. Acompanyar sense preguntar, estar al seu costat i ja està. I això realment a través dels anys ho veus que ho agraeixen.
0: Com t'hi vas ficar, Marisol, a Arrels, a la Fundació Arrels?
2: Bueno, és una cosa una mica graciosa. En l'any 99, fent zàping, vaig veure un munt de mantes, i que era la Carme Minyana, i dos voluntàries, la Francina i la Maria Àngels, que s'acostaven, i va treure el caparró, una senyora, i va fer una cara de felicitat al veure aquelles dues voluntàries, després vaig saber que eren voluntàries, d'Arrels, que s'acostaven, que jo sola a casa vaig dir, jo vull participar d'aquesta mirada. Mira...

0: bonic, sí, però bueno, sí, era més fàcil.
1: I no sé, no sé, no, no hi ha un desencadenant, però vaig decidir que volia...
0: I quants anys fa?
1: Sí que és veritat que quan vaig decidir fer-ho vaig dir, però quan m'hi decideixi no vull que sigui... He d'estar convençut de fer-ho i no vull que sigui flor d'un dia. I recordo que abans de decidir-me de ple, entre que em vaig decidir, va passar el millor, no sé, 3, 4, 5 mesos, 6 mesos, fins que vaig estar convençut de que ho volia fer i que jo no seria un, això no seria cosa d'un dia.
0: Ui, i es veu que no. I quants anys fa d'això?
1: Doncs aquest any, el octubre, si no m'equivoco, farà ja 9 anys.
0: 9 anys. Bé, a tots són així, els voluntaris.
2: Home, amb aquestes trajectòries potser no tothom... Però amb aquest compromís, sí, sí, sí, és una... Jo crec que, bueno, no ho sé, a mi és la impressió que tinc de que enganxa, d'alguna manera, no? El fet d'anar tant al carrer... Com... Clar, carrer i centre obert realment són els espais en els que pots veure o pots estar com en contacte molt més directe amb aquesta realitat tan, tan punyent. Jo crec que enganxa, o sigui que tenim un equip de voluntaris molt compromès, sí. Mm.
0: Li he preguntat a la Marisol per què no tenim la llei... Mm. Per què no tenim la llei?
2: És que jo crec que el que ha dit la Marisol
0: és
2: el mateix que diria jo. És a dir, crec que el sensellarisme és una realitat que no s'ha... que s'ha abordat com si fos una cosa, a veure com t'ho diria, com si fos una cosa d'emergència, és a dir, una persona, com si fos que una persona s'acaba de trobar al carrer i li hem de trobar una solució ràpida, i és com s'ha abordat des de sempre. I jo crec que ara ens estem, espero... que ens estem adonant que no és una cosa d'urgència, d'emergència, que es soluciona doncs, amb un dispositiu de fred, per exemple, no? Sinó que requereix una visió com molt més transversal que jo penso que no s'ha tingut. És a dir, el que us deia, no? Hem enviat aquest diccionari a drets socials, però també a habitatge i a salut. Pues aquesta visió de que el sensellarisme també és competència d'habitatge o de salut, que potser són obvietats, doncs fins ara no s'havia evidenciat.
0: Jo vull acabar amb la Z, és que amb la penúltima. Zero absolut. Què és el zero absolut?
1: El zero absolut és quan en un territori doncs, s'ha erradicat el sensellarisme.
0: I llegeixo la nota. Mentre que el zero funcional, que és l'última, aquesta sí que és l'última introducció del diccionari, diu, mentre que el zero funcional es considera una meta realista i assolible, el zero absolut sol veure's com un objectiu inabastable. Sí, és inabastable.
2: Nosaltres creiem que no. De fet, nosaltres defensem que és possible que no hi hagi gent dormint al carrer, però fa falta posar-hi ganes i voluntat i recursos. Però per nosaltres no és inabastable.
0: I posar-ho a l'agenda dels polítics, dels programes. Hi ha algun país que ho ha aconseguit? Sempre ens parlen del nord, no?
2: Sí. Sí, sí, de fet el paradigma que tenim sempre present és Finlàndia, i és veritat que Finlàndia potser no ha aconseguit el zero absolut, però sí que està encaminat cap allà, és a dir, el zero absolut... El zero funcional, perdó. Perquè sí que és veritat que hi ha una cosa, i és el sistema no deixarà, o fins ara no deixa mai, d'abocar a persones en aquesta situació. Per tant, sempre hem d'estar atents a això, no? I a Finlàndia també passa. O sigui, a Finlàndia encara hi ha alguna persona, potser que es troba en situació de carrer, però han pogut abordar la problemàtica i d'una població en situació de carrer molt gran, doncs han aconseguit trobar els diferents recursos perquè sigui real que sigui minoritari, això.
0: Ara la Marisol deia, no ha canviat res, però ets optimista com ells?
3: Naturalment que sí. Jo sóc una persona molt positiva.
0: Ja ho veig.
3: Sí, jo crec que sí.
0: Doncs, de veritat, felicitats. Li agraeixo molt a David Fernández. Nosaltres ja ho anàvem a fer, però és així de cru. Havia quedat eclipsat amb altres notícies. Quan llegeixo David Fernández, diu, un equipàs ha fet possible això i posa els vostres noms, no?, de Marisol, de Jordi, bé, i en Guillem, que no ha pogut venir. Vam dir, aquests han de venir ja... aquí al balcó, la Marisol Alafont, la voluntària, 30 anys, 27, a la Fundació Rels, en Jordi García, també voluntari, i qui té la idea d'aquest diccionari del sensellarisme, i la Beatriz Fernández, directora de Rels Fundació fa 2 anys. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Gràcies a
0: vosaltres. Ha estat un plaer escoltar-vos.
2: Igualment.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Doncs el que hem de fer és estar pendents del temps, especialment a Girona. Hi ha alerta per fortíssimes pluges, especialment també zones de l'Empordà, les comarques gironines, hi havia aquesta alerta per fortes pluges, així que jo crec que el millor que podem fer és connectar ja amb en Jordi Carbó. Jordi, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: No sé, ara ja hi estan caient pluges intenses, l'alerta era forta.
3: Sí, de fet, és una situació que des de mig matí aproximadament que va afectant diferents punts de Catalunya, a la mateixa ciutat de Barcelona o a l'entorn més immediat, hi ha hagut disparitat de pluja recollida, típic d'aquestes situacions, alguns llocs més de 50 litres, altres tan sols algunes gotes, i ara l'activitat, els núvols més actius els tenim per una banda les comarques de Barcelona, però aquí de manera més aïllada, per exemple, ara mateix una forta tempesta afecta a la ciutat de Manresa, i també n'hi ha cap al Vallès Oriental, però les immediates 2-3 hores la pluja continuarà caient amb intensitat a les comarques de Girona, aquí a la Selva, per exemple, al sud de la Selva s'han superat ja els 100 litres en alguns casos, és això que ha fet créixer rieres i rierols. Insistim, a les comarques de Girona i a estones al nord de Barcelona fins les 10-11 de la nit aproximadament, compta perquè hi hauran aquests aiguats que deixen molta aigua en poca estona. Però t'hem de dir que això s'acaba a partir de demà. Tan sols alguns xàfecs durant la tarda al Pirineu més oriental. En general, ja farà molt de sol i començarà un ascens de temperatura que ens portarà aquesta setmana pràcticament ja a l'estiu.
2: Doncs mira, gràcies, Jordi.
1: Gràcies, Carbó.
3: Que vagi bé. Fins demà.
2: Per cert, que continua tallada ara mateix l'autovia A2 a Òdena, en sentit Barcelona. Des de les 7 del matí, que hi ha hagut un accident d'un camió frigorífic que ha bolcat, s'ha hagut de tallar completament la via llavors. Ara només ho està en sentit Barcelona. Encara es continuen les tasques de retirada d'aquesta càrrega i s'estan fent desviaments per la sortida de Jorba cap a la Nacional 2. També a Òdena hi ha un carril tallat en sentit Lleida. Per tant, aquesta carretera que fa molta estona que està afectada. Estem pendents també aquesta hora al carrer Calàbria de Barcelona. A aquesta hora hi ha la reunió del Consell Nacional d'Esquerra en marxa, que ha d'avalar l'acord que Oriol Junqueras ha tancat amb el PSC a canvi de que s'aprovin els pressupostos. Seran els primers comptes que aconsegueix aprovar Salvador Illa a canvi que l'Estat pagui i construeixi la línia del tren orbital, aquesta que ha d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, que s'hauria d'acabar el 2040, que pagaria l'Estat. És una línia que han presentat avui en un acte sense adornir d'Anoia, Illa i també Junqueras.
4: L'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar.
5: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país.
2: I també dos acords més, que l'Estat deixi de tenir majoria al Consorci de la Zona Franca i que l'Agència Tributària de Catalunya tingui 500 milions d'euros més per poder contractar més personal i tenir més recursos. Anem al carrer Calàbria, ara mateix la Laura Pons és allà. Fa estona que aquest Consell Nacional està en marxa, no, Laura?
6: Hola, què tal? Bona tarda, Joan. Sí, Consell Nacional en marxa des de fa pràcticament una hora. S'espera que el Consell Nacional sigui tranquil. Fons de la direcció asseguren que és una reunió per compartir els acords, que no hi ha una votació ni una consulta entre la militància, només es debat sobre l'acord i això, per tant, facilita les coses perquè la trobada no passi d'escarrilar els pressupostos de Salvador Illa. Si tot va bé, el president de la Generalitat i el líder dels republicans firmaran demà al matí, a primera hora, al Palau de la Generalitat, el pacte dels pressupostos. Faltarà només l'acord amb els comuns, que reclamen actualitzar-lo. El govern treballa amb l'escenari de convocar un Consell Nacional extraordinari divendres per aprovar els comptes i enviar-los al Parlament.
2: Gràcies, Laura Pons. I acabem de saber que el portaveu de Junts, Josep Rius, renuncia a ser el candidat del partit a Barcelona a les properes eleccions municipals. Ho acaba d'anunciar una carta que ha penjat a les seves xarxes. Diu que no vol participar de cap confrontació ni divisió interna. Tot això arriba després que l'actual portaveu del partit a la capital catalana, Barcelona, Jordi Martí, plantés cara a la direcció de Carles Puigdemont i es postulés també per ser el cap de llista. Rius, en canvi, era l'home de màxima confiança de Puigdemont per qui optava aquesta direcció, però finalment s'aparta per evitar que hi hagi primàries a les municipals de Barcelona. Tot això el dia després de les eleccions andaluses, tot i perdre la majoria absoluta i necessitar dos diputats d'un altre partit, el popular Juanma Moreno creu que pot governar en solitari fent valer els 53 escons que ha aconseguit.
7: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en la jornada del día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne creo que de una manera en solitario, ¿no?
2: Ho ha dit a l'arribada de la directiva nacional del PP al carrer Gènova. Madrid no ha deixat clar, però, si acceptarà aquestes demandes de Vox, especialment aquest concepte de prioritat nacional davant de tot, que això vol dir, segons l'ultradreta, prioritat nacional, per exemple, per accedir a les prestacions de l'estat del benestar.
7: Nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad de Andalucía. La prioridad andaluza, ¿no? Y por tanto eso es lo que nosotros vamos a respetar y lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Priorizar nuestra tierra, que Andalucía funcione, y ese es el objetivo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, como digo, no hay, estamos todavía en la resaca de estas elecciones, no hay ningún tipo de contacto ni nada.
2: De seguida, en tertúlia, parlarem de les protestes als mestres, avui que és un nou dia de vaga, en aquest cas al barcelonès. Demà serà el torn del Maresme i els vallesos. I segons han explicat els membres de la flotilla que navegava cap a Gaza, embarcacions d'Israel els han intervingut fa poques hores. Soldats haurien abordat una trentena de vaixells a unes 250 milles de Gaza. Segons l'organització, afirma que hi ha una vintena d'embarcacions que hi segueixen i hi ha 23 catalans en aquesta expedició, entre ells l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, afirma que hi ha entre una i dues desenes d'espanyols retinguts per l'exèrcit d'Israel ara mateix i titlla el ministre d'Exteriors d'il·legal el que ha fet l'exèrcit israelià perquè diu que se'ls ha interceptat prop de Xipre i que cap agent d'aquest país té jurisdicció a la zona.
8: El abordaje de las embarcaciones de la flotilla hoy en aguas internacionales en las proximidades de Xipre es una nueva violación del derecho internacional apenas 15 días después de l'anterior interceptació totalment il·legal.
2: Ara mateix hi ha convocada una manifestació per donar-lo suport a Barcelona, al Passeig de Gràcia, a la seu de la Comissió Europea. Allà hi ha en Pau Puig. Pau, explica'ns.
9: Ara mateix, davant de la seu de la Comissió Europea, s'han aplegat més d'un centenar de persones per protestar contra aquesta nova intercepció.
2: Pau, t'estem sentint molt entretallat. No sé si pots agafar, no sé si és el mòbil, agafar-lo d'una altra manera, si t'escoltem millor. Ara, Pau, hola.
10: Ara, bona tarda.
2: Ara sí.
10: Em sentiu, ara?
2: Ara sí, perfecte.
10: Ara, bona tarda. Doncs, com us deia, ara mateix, davant de la seu de la Comissió Europea s'han aplegat més d'un centenar de persones per protestar contra aquesta nova intercepció de la Global Summit Flotilla. De fet, en aquest moment estan bloquejant el Passeig de Gràcia, l'estan tallant en dues direccions. Podem llegir missatges de prou complicitat de la Unió Europea amb Israel o Free Palestine. Pablo Castilla, portaveu de la Global Summit Flotilla, ha dit que no deixaran de mobilitzar-se fins a aconseguir el seu objectiu, arribar a Gaza. De fet, acaba de comunicar que la resta de vaixells que no han estat interceptats ara mateix segueixen el seu rumb cap allà.
2: Gràcies, Pau. Des de la Comissió Europea, aquesta protesta ara mateix al Passeig de Gràcia.
1: Teje, Gradari del Balcó, com estàs?
11: Hola, Ana Puigvolta, és trist. Per Fermín.
1: És que jo avui dic, no sé per on començarà, si per Àlex Márquez, que el tenim al cap,
11: però per ell
1: Fermín...
11: estic content perquè ha sortit de l'hospital, que ens vam espantar molt ahir, però avui...
1: O Lewandowski, que marxa...
11: Ha pogut anar cap a casa. Lewandowski, abraçades, no?
1: Abraçades, Girona s'ha salvat, però el Girona...
11: No, l'Espanyol s'ha salvat.
1: L'Espanyol, perdona, sí. L'Espanyol s'ha salvat i el que està ginyat és en...
11: No, però depèn de si mateix, el Girona.
1: Vale. A tu et preocupa Fermín.
11: Que això, tinc amics del Girona que m'han dit, però això és la millor notícia, que el Girona depèn de si mateix, i la pitjor notícia és que el Girona depèn de si mateix. No,
1: perquè bueno, que...
11: Són partits de molta tensió, però
1: segur, passarà, jo també.
11: Sí, jo també tinc plena confiança que
1: però
11: se salva.
1: Però que Fermín pensàvem que era res, no?
11: Espera el Mundial. És que hem passat que és una molèstia que t'ho mirin, que li han trobat que té el metatarsià, que és l'os del dit petit.
1: Quin és exactament l'os? Que jo vull...
11: És l'os del dit petit. No el de la punta, entre el dit petit i el turmell, aquests ossos que ressegueixen tot el peu.
1: Sí,
11: si tu toques, la part de dalt del peu, la part de l'empenya, que notes com una guitarra, doncs són els cinc ossos dels cinc dits que van des de la punta del dit
1: fins al... Doncs és el del final de tot, no?
11: És el de més enfora, el de l'exterior, el del dit petit.
1: Pobret.
11: És l'os més prim. I ha de passar per quiròfan, i quan passes per quiròfan per un os trencat del dit petit, pel cinquè metatarsià, dos mesos no te'ls acostuma a treure ningú. Demà faltaran dos mesos per la final del Mundial, per tant... Llàstima, perquè segurament, si no, el que més en forma estava dels que més en
1: I més content d'anar-hi, no?
11: Sí, sí.
1: O sigui que avui li dedicaràs part de la graderia.
11: Dedicarem part de la graderia a això, dedicarem part de la graderia al que dèiem, no? El Girona, tot plegat, i Xavi Pasqual.
1: Xavi Pasqual, que
11: marxa cap a Dubai. Tinc el seixó a dalt, que li surt fum del telèfon. Per tant, a dos quarts ho endreçem tot una mica, però bàsicament... Val.
1: I m'has dit que l'Àlex Márquez està bé,
11: Ha sortit avui de l'hospital,
1: sí. Ara no para de creure.
11: S'està recuperant després de la doble operació que li van haver de fer ahir, d'urgència.
1: Les imatges de l'accident, a mi m'han conmocionat,
11: Sí, sí.
1: I la mare allà paralitza. Bueno, no, o sigui, no puc tornar a veure-ho, això.
11: No, jo sincerament les vaig veure de primeres per... Ah, estàs mirant la cursa i surt, però no he vist repeticions, perquè et glaça.
1: No, tremendo.
11: Et glaça, i sí, tot el que s'ha anat a derivar, no? Les mesures de seguretat si eren correctes, de l'any que ve les motos perdran potència, de si es pot estudiar posar la graella de sortida més enrere per les distàncies.
1: Sí.
11: Sí, sí, però el fonamental que és que l'Àlex Márquez estigui bé.
1: I tant.
11: De moment, després de l'operació, avui ha pogut sortir cap a casa.
1: Doncs, Teje, t'espero, 8:15.
11: Molt bé.
1: Gràcies. Antoni Suárez, del control de so, ara són les 7:33 d'aquest dilluns 18 de maig. De què rius, què he dit? De maig.
2: No, sí, és una estupidesa, no calia que ho compartissis, però m'ha fet gràcia com has dit maig. Ja està.
1: Com he dit? Maix.
2: Maix.
1: Baix.
12: Pues ja estaria.
1: Joan, què ha de sonar?
2: Shakira.

0: Era 2010 quan
1: és que
0: Shakira...
1: És de, la Maria Piqué, aquesta cançó, no?
0: Perdona?
1: És de l'any... De la Piqué.
2: Ha fet una broma.
0: Imagina't si és vella l'expressió, que ni la conec.
2: L'any de la Piqué, no saps aquesta expressió?
0: Sí, però ha dit l'any de la Piqué.
2: No, era una broma.
1: Clar.
0: Vale.
2: Encara no l'agafa.
0: Sí, sí, ara l'he
1: entès. Un xist que
0: com que era dolenta, tampoc ho he entès.
1: Però era boníssim, no?
0: Bueno, era 2010 quan Shakira va publicar el novè àlbum d'estudi que es diu Sale el Sol. Clar, heu de pensar que veníem de Mundial de Sud-àfrica, just estava començant la Shakira amb Gerard Piqué, ara he entès la broma, i de fet el videoclip d'aquesta cançó és el que la Shakira grava a la platja de Sant Sebastià davant de l'Hotel Vela. I és un àlbum que també tenia temes molt coneguts com Rabiosa. O també aquest, Antes de las 6. Si desde el día en que no estás, ni la noche llegas... Aquest àlbum va tenir molt èxit. De fet, els fans el van celebrar moltíssim perquè la Shakira tornava una mica als orígens llatins, cantant en espanyol i una mica en anglès també en aquell àlbum. I en aquells temps, el 2010-2011, li van donar la seva estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. Mm. La gala dels Latin Grammy la va anomenar com a persona de l'any. La persona més jove amb 34 anys en aconseguir-ho i també va guanyar l'àlbum de l'any. Va anunciar també la seva gran gira que es diu Sale el Sol World Tour. Hoy, la Academia Latina de la Grabación reconoce a un artista de extraordinario talento. Així la reconeixen els Latin Grammy i després va anunciar aquesta gira Sale el Sol World Tour. Una gira que des del setembre del 2010 fins al setembre del 2011 la va portar per una quarantena de països i fins a 106 concerts. I ens hem de quedar amb això. Finals del 2010, finals del 2011. La Shakira té una gira per 40 països i 106 concerts. Doncs avui, 15 anys després, i amb aquest dard, per exemple, el seu exnòvio pel mig... Ella mateixa dient que la deixen amb la con la deuda en Hacienda. Doncs ara, 15 anys després, aquella gira del 2011 ha servit de prova per guanyar la batalla que la Shakira tenia amb Hisenda. L'Audiència Nacional ha acceptat el recurs de la cantant i obliga a la Hisenda Pública a que li retornin gairebé 60 milions d'euros. Com s'ho ha fet la Shakira, com s'ho ha fet els advocats per demostrar que ella aquell any no el va passar a Espanya com corresponia perquè va estar d'arreu de gira? Doncs el nostre company Martí Oliver ens ho pot explicar, que és qui ha signat
1: amb
0: avui aquesta...
1: Amb la música de fons, de Shakira, jo
0: ho he. Amb la música, de fons. Hola, Martí, com estàs?
3: Bona tarda, com esteu?
0: Aquests 60 milions d'euros que li retornaran són els que Shakira va haver de pagar quan la van acusar d'haver defraudat impostos per l'any 2011, només 2011. Considerava que ja vivia a Espanya, concretament a Barcelona, la major part de l'any, però ara, gràcies a, com diem, aquella gira, doncs, ella ha demostrat que no, que va passar més temps fora que dins del país.
3: El 2011, Shakira va fer una gira mundial, van ser 120 concerts a 37 països diferents, i el gran debat aquí era si es considerava Shakira resident fiscal o no resident fiscal a Espanya. Si se la considera resident, has de tributar tots els ingressos que tinguis durant l'any, és a dir, no només els que facis a Espanya, sinó en el cas que te'n vagis de gira i facturis en altres països, doncs aquests també els has de tributar per Espanya. Ara, segons el tribunal, el que hem vist és que només s'ha pogut acreditar que Shakira va estar a l'estat entre 143 i 164 dies quan el llindar perquè se't pugui considerar resident fiscal no és l'únic criteri, però sí un dels criteris principals, són els 183 dies famosos que es marquen com a llindar. A partir d'aquí, el que s'ordena és que l'Agència Tributària Espanyola hagi de tornar els 55 milions que se li van retenir, però és que, a més, haurà de pagar uns 5 milions d'euros en interessos, que aquests doncs els paga també l'administració. Però Hisenda, de moment, ha anunciat que demanaran a l'advocacia de l'Estat que ho recorri al Suprem i, per tant, si presenten el recurs, no hauran de tornar els diners fins que l'alt tribunal es pronunciï. Si tardés molt el Suprem, aquests interessos encara es podrien fer més grossos.
0: Però clar, aquests 55 milions més els 5 milions d'interessos són només per l'any 2011. Però Shakira sí que ja havia acceptat haver defraudat Hisenda els anys posteriors, del 2012 al 2014, i per això, de fet, ja va pactar a Hisenda pagar 8 milions.
3: Exacte, va ser un acord a ultimíssima hora amb la Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Generalitat, que l'acusaven de frau fiscal, és a dir, en aquell cas estàvem parlant d'un procediment penal, en aquest del 2011 és un procediment administratiu, i aquest acord es va tancar just abans de començar el judici. La Shakira va acceptar que no havia declarat, en aquell cas, 14,5 milions d'euros. Ho va fer a canvi d'una multa de 8 milions d'euros i també 3 anys de presó, que es va poder estalviar amb una multa de vora mig milió d'euros. En aquell moment, l'artista va dir que havia pactat per estalviar als fills la imatge d'ella asseguda al banc dels acusats, i de fet una de les grans diferències entre els exercicis és que en el moment 2011 encara no tenia fills i per tant no es podia demostrar que tingués interessos vitals a Espanya, sinó que es podia dir que tenia vincles amb altres països, i en canvi a partir del 2013-14 que ja està més consolidat, que ja té un fill que viu aquí i que per tant doncs, encara que no estigués als 183 dies sí que té la vida bastant muntada a Catalunya, doncs sí que es pot considerar que era resident fiscal.
0: Moltes gràcies, Martí Oliver.
3: Fins ara.
1: No sabeu que atentes estaven aquí la Clara Blanchard, Ariadna Martínez i la Llucia Ramis. Com esteu, guapes?
2: Molt bé.
1: Tot bé?
2: Sí, molt bé. Jo estava recordant la sèrie Celeste, la vareu veure o no?
1: Clar.
2: És que és protagonitzada per Carmen Machi.
1: Boníssima, no l'heu vista?
2: No. Molt basada
0: en aquesta
2: història. La que és una inspectora
0: d'Hisenda, Carmen Machi.
2: Exacte, és una inspectora d'Hisenda i es passa tots els capítols intentant replegar tots els dies que pot demostrar que la cantant famosa, que no és Shakira, però
1: Carre,
2: Shakira.
1: Evidentment, està parlant de Shakira. A veure si compleix els 183 dies
2: aquests. Exacte, i està intentant trobar tota la informació que té disponible per demostrar que ja ha estat al país. I al final no me'n recordo si se'n surt o no. Però sé que acaba anant a un concert.
0: Però no feu spoilers, que la gent
1: no fem spoilers. Home, és molt divertida, perquè realment és una obsessió. Ella té tot un calendari marcat i cada cop que descobreix doncs, que ella ha anat a un restaurant perquè hi ha una foto o que té una
2: xarxa social, tot això. Sí, sí,
1: va demostrant i va posant creuetes per arribar als 183 dies. El que està clar és que aquesta dona ara sí, eh? Ja no hi haurà factura i tan tranquil·la, no?
2: Sí, sí.
1: O sigui que algun comentari de Shakira... que té sort, no? Bueno, sort, que ho ha demostrat.
2: Té bons advocats.
1: Exacte, i té molt bons advocats.
2: I se'ls pot permetre.
1: I clar, i ara, us imagineu, ara que us tornessin 60 milions d'euros, és inimaginable.
0: La declaració et surt de retornar 60 milions d'euros.
1: No? Que et tornen 300 i jo volo d'emoció, no?
4: Ho devien tenir provisionat, perquè si no és una hòstia.
1: No, clar.
2: Jo crec que no podria permetre'm els advocats que tenen Shakira.
1: No, és que hi ha un pico, se l'emporta, no?, els advocats de tot això. Fem una pausa, 2 minuts, que tenim moltíssims temes a comentar. Ara tornem.

0: 7:45, aquí tenim la Clara Blanxart, l'Ariadna Martínez i la Lucía Ramis. Volíem comentar, abans de tot, un fet que va passar dissabte, que el Joan Bofill el va deixar aclaparat. Bofi, tu creus que pots fer
1: no,
0: un...
1: No només a mi, a moltíssima gent.
0: A tothom,
1: gent.
0: A tothom. Té a veure amb els rellotges.
1: És que passava que tu venies... Clar, la botiga Swatch del Passeig de Gràcia està molt a prop d'aquesta ràdio. I ja divendres, molts companys que hi passaven es van trobar una fila llarguíssima amb gent amb cadires, amb tendes de campanya, fins i tot, que feia dies, des de dimarts, alguns que estaven fent cua en aquesta botiga perquè es llançava una edició limitada, deien, d'un rellotge que és inspirat en un altre que realment val 15 vegades
0: euros,
1: més.
0: 400 euros,
2: em sembla, no? 10.000 o no sé quants.
1: L'original és un Audemars Piguet, que és una marca de rellotges molt, molt, molt cara, de joies,
0: 20.000,
1: que
0: sí.
1: Pot arribar a costar 50.000 euros.
0: Però aquest que venien ara...
1: I la reedició del Swatch valia uns 300-400, però era una edició, se suposava, limitada, que es llançava i es posava a la venda dissabte.
2: Això... I clar, tothom volia comprar per revendre, no?
1: Exacte. Clar. De fet, el que va passar és que al moment d'obrir, doncs hi ha cada vegada més gent, volia comprar-ne un. De fet, la botiga no va poder ni obrir dissabte, van haver-hi d'intervenir els Mossos, la Guàrdia Urbana, tanta gent que hi havia. Clar, divendres aquí a l'hora 14 el nostre company Martí Ramírez va anar a preguntar a alguns d'aquests que feien cua abans que passés tot això per saber per què hi eren, i realment el que feien molts és volien comprar aquesta edició limitada perquè després sabien que si la revenien en traurien bastants diners.
3: Que está aquí, que viene de tiendas de reventa directamente, de relojes, de zapatillas, de artículos exclusivos, y viene directamente aquí para comprar. Y ya se lo llevan directamente a su tienda. Y de ahí lo vuelven a revender.
1: I el més increïble és que alguns estaven fent cua a sou, pagats per altra gent i fent torns, ja sigui per col·leccionistes que doncs, no es volen posar a fer cua, o per pàgines de reventa que volen comprar el màxim nombre de rellotges.
3: Típicos clientes que prefieren pagar un poquito más para comprar el reloj de una. Ahí está el negocio y por eso está tanta gente aquí.
1: Però no només ha passat a Barcelona, ha passat a totes les botigues Swatch d'arreu del món, i segur que haureu vist les imatges, a Madrid, a Tòquio, a Ginebra, a Singapur, a Londres, a Milà, a Nova York... I el fet és que just abans de que passés tot això, aquest estancament de botigues en massivament per seguretat, si tu buscaves a Wallapop, per exemple, o plataformes de revenda, trobaves aquell mateix rellotge ja per 4.000 euros. Quan el tingui, te'l vendré, perquè jo sóc el número X a la cua, el tindré i el podré vendre per 4.000 euros.
0: Jo no sé què dir, perquè per mi és incomprensible.
2: Però, i no es pot comprar online? Pregunta 100% ignorant.
1: De moment encara no, és edició limitada.
0: Boníssima, Ariadna, és veritat.
1: El que haig de dir és que ara sembla que estem fent publicitat d'aquesta marca, però el que ha passat és que es juga molt a això moltes vegades, perquè aquesta mateixa marca va llançar una edició limitada d'un altre rellotge fa un parell d'anys, que era d'una altra marca de rellotges molt bona, Omega, que agafaven el rellotge que va portar Neil Armstrong i que anunciava per pujar a la Lluna, era un rellotge d'una edició limitada, i aquesta marca va agafar-lo i va fer-ne una reedició perquè, doncs perquè sigués més a l'abast de tothom, que tothom se sentís que podia dur un rellotge que era superexclusiu, i va passar el mateix, i després al cap d'un temps, un cop passa la febre dels primers dies d'edició limitada, podies anar a la botiga i el podies trobar i podies comprar aquest rellotge.
2: Clar, és que és una estratègia comercial que no és ben bé així, perquè després és una manera d'especular que no sempre funciona, perquè tu creus que podràs comprar aquest rellotge i després revendre'l per 20.000 euros o 5.000 euros, això, i no és veritat, perquè resulta que no són tan limitades com diuen que ho són.
4: I què té tan especial? Sembla com un penjoll.
0: Té la corretja molt prima.
1: No,
0: com el descrius?
1: El rellotge com a tal té la mateixa esfera que l'Audemars Piguet, que és el que costa entre 20.000 i 50.000 euros, i és aquella mateixa agafat com si fos un penjoll, però la cosa és que és l'estructura, diguéssim, l'esfera, és la mateixa que representa aquest rellotge de 50.000 euros, que el porten molts famosos, molta gent famosa, no pares de veure vídeos a TikTok, que és un dels rellotges doncs, més volguts, més cotitzats i que apareixen més com un dels d'estatus, de símbol d'estatus.
2: Tu ara deies que no tenies això, però cada vegada hi ha més joves que estan fent aquesta especulació.
0: És guanyar diners. No?
2: Però online, moltes vegades, que compren unes bambes determinades de Nike perquè tenen edició limitada per després revendre-les, i ja ho fan amb aquesta intenció especulativa, no? No ho fan perquè se les vulguin quedar, ni per col·leccionisme moltes vegades.
0: Per treure diners, no? Que també és una forma de guanyar-se la vida, i al final amb la precarietat que hi ha, doncs vaig a fer negoci, no?
4: A la pròpia web del rellotge, a la web de Swatch, han posat han demanat als nostres queridos clientes que, por favor, no acuden a los puntos de venda en grupos numerosos per adquirir este producto a la pròpia web. Imagina't. Que és com un reclam, també, sí, no? Sí, és com, sí. No vingueu, va, veniu, veniu.
5: Potser sí que és especulació, però és una mica Robin Hood, no? També no és un bé, no és un bé de primera necessitat. Vull dir que especulin tot el que vulguin. Jo, si em permeteu l'anècdota personal, jo treballava en una botiga tots els Nadals, tots els meus cosins i jo, quan fèiem 16 anys, pum, cap a Vidal, a la carretera de Sants, a treballar. I començàvem el pont de novembre, el de desembre i tot el Nadal.
0: Botiga de què?
5: De regals. És una botiga de regals. Hi havia des de peluixos, sabatilles, hi havia Swatch. I no n'hi havia gaires. No hi havia encara botiga Swatch. I era una xifladura. És que si, el dia que traien un model, venia gent de tot Catalunya. O venia gent a buscar recanvis de corretges i si no la tenien, ploraven. No us podeu imaginar.
2: Ara, una cosa clara, que ara deies que especulin tant que el vulguis que Robin Hood. No, perquè moltes vegades tu compres amb aquesta idea, et gastes els 400 euros pel mòbil, pel rellotge i després no el pots vendre.
5: Bueno,
2: no
5: llavors, pots col·locar. Però llavors et fots si estaves comprant per especular.
2: Però clar,
5: sorte.
2: Estem parlant de moltes persones que ho fan amb aquesta idea i després, com que era una estratègia comercial, no era real que fos una cosa... o
5: ja,
2: que no era
5: si
2: tan
5: vas
2: limitant.
5: De llesta et pots dir, això és el de dues o quatre pessetes. No?
2: Sí, sí, però que passa sovint, vull dir que no...
0: Jo és I que t'has de menjar el rellotge, no?
2: T'has de menjar el rellotge i no hi ha manera de col·locar-lo.
0: I mira que bé em queda, no?
2: I després l'has de vendre més barat, si és que el vols vendre.
5: Però vull dir que comprar una cosa a 400 perquè t'anar a comprar un ric de, per 20.000 sí. Tampoc em sembla el problema més gros del món.
2: Ah, no, no, no, si te'l compren, cap problema, clar. Sí.
0: Bufill, afegim alguna cosa més de...
1: No, jo crec que ha quedat tot clar, però jo crec que segurament molta gent s'ha trobat els vídeos aquest cap de setmana i no en tenia massa.
0: A mi m'ha anat molt bé
1: que m'expliquéssiu. La intervenció de tots els agents de seguretat de diferents països en una botiga de rellotges era una mica surrealista.
0: A mi és que em sembla surrealista hi ha un rellotge que valgui 400 euros. Ja està, aquesta és la meva aportació.
1: I el de 50.000?
0: És que ja no puc ni opinar, és que no m'entren... És no, com aquí, aquelles xifres que se m'escapen per un rellotge.
1: Jo aquí no estic amb tu, perquè jo soc molt
0: bueno,
1: fric dels rellotges.
0: Amb l'art, no?
1: I el rellotge és una joia, per mi, és una joia que... Sí. que
0: bueno. I discutiríem si t'has de gastar tant en un restaurant, no?, en un quadre...
1: Sí, però no farem la tertúlia.
0: No farem la tertúlia. Deixem-ho aquí.
2: Cap de nosaltres porta... Ah, sí, tu sí que portes rellotge.
4: Sí.
2: Mari, portes sí, rellotge.
0: Preu, Ariadna, això...
4: No arriba als 100 euros.
0: Val. I el meu, home, jo sí, mira, el meu 20. 20 euros.
1: Meravellós. Ja podem seguir el següent tema, si vols.
0: Anem a la jornada de vaga del professorat a Barcelona.
1: Sí, perquè hem tingut la segona jornada aquesta setmana. En aquest cas, avui hi havia vaga al Barcelonès, a la comarca del Barcelonès. Ja sabeu que es van fent per diferents comarques aquests dies. Demà li toca el Vallès Oriental i Occidental i també el Maresme, però avui, en comptes de tallar carrers o accessos a la ciutat al matí, el que han fet els mestres és dur la seva protesta a les portes de la Sagrada Família.
6: Hem fet una cadena humana des d'una escola fins a la Sagrada Família i ens hem posat... Hem anat baixant tant cadires com taules i fins i tot una pissarra petita amb guixos per reivindicar la vaga educativa, a veure si ens escolten d'una vegada.
1: A les 8 del matí, 450 docents d'escoles de l'Eixample han muntat aquesta aula amb taules, cadires, a les portes del temple, i això ha fet que el temple no pogués obrir les portes a les 9, com estava previst. Els professors s'han mantingut allà fins a les 11, i després ja hi ha hagut la manifestació. I, clar, què ha passat? Doncs que els turistes que tenien entrades, el que han fet, doncs els hi han dit que els hi tornaven els diners.
7: We must wait because we can come later.
1: Aquest turista el que demanava era, doncs, ja que tenim entrades per ara a les 9, perquè no ens deixen entrar després? Però, clar, després a les 11 ja també està tot ple. A les 11-12 la Sagrada Família sempre està plena. Així que suposo que no podien recol·locar tota la gent del matí més tard de la protesta.
0: Què us ha semblat la novetat, Sagrada Família, aquesta nova manera de protesta, que aquí parlem moltíssim de la manera de mobilitzar-se?
2: A mi em sembla que és el camí que s'ha de seguir per 5 motius bàsics. Un és que no molestes els treballadors, més enllà dels que tinguin nens petits en edat escolar, que la vaga els ha afectat, òbviament, però no afectes els treballadors, com quan tallaven autopistes, etc. Després, recuperes el carrer, metafòricament i físicament també. Hem de pensar que el carrer de la Marina moltes vegades està tancat amb unes tanques i només hi poden passar els que han comprat l'entrada per accedir a la Sagrada Família, cosa que no sé si és molt legal, però és així. Després hi ha la reivindicació col·lectiva. Són interessos que comparteixen amb més persones, no només... podem com a repetir aquest model cada vegada com de manifestació, perquè podria ser un sistema habitual per protegir protestar contra el model actual de la ciutat i del govern que hi ha. Per la imatge, o sigui, tenim la imatge de Mossos defensant turistes de 200. Aquesta imatge és molt potent en tots els sentits. I potser els turistes no se l'emporten a casa seva, però si això se repeteix més vegades, acabarà arribant també en els seus països d'origen. I, per tant, aquesta protesta transcendirà Barcelona, Catalunya i la situació actual aquí, és a dir, que se coneixerà a altres llocs. I, finalment, per l'eficàcia, perquè crec que els governs toleren millor el malestar dels ciutadans que les queixes d'alguns lobbies a qui interessa que els turistes estiguin contents i feliços.
0: 5 punts, que avui has vist tu les imatges i has dit, vinga, ràpid.
2: És perfecte.
0: Han tingut la idea perfecta, esteu d'acord?
4: Sí, jo supercontenta, ja que ho estem pagant, que déu-n'hi-do l'embolic d'organització familiar tots aquests dies de vaga, i trobo que estan utilitzant, a mi em recorda una mica el temps del procés, no? Entre que si la cadena humana, que sí, em recorden a una altra escala, no? Però quan van tancar l'aeroport perquè hi havia el tsunami democràtic, trobo que tot això, a falta d'una vaga general, perquè al final ens afecta a tots, són sectors principals, no? Afecta, però clar, tampoc podríem estar fent vaga per tot el que ens afecta, com sanitat, els agricultors, no? Doncs, com a mínim, liem-la fort, sí, sí.
0: Una bona pensada. Clara, ara t'escolto. Hem de parar 2 minuts... I continuem. Hi ha una mosca aquí dintre, avui, dins de l'estudi. Anem a dir-ho, perquè ja sé que ningú ens mira per streaming, però la tenim aquí emprenyant i estem tota l'estona movent els braços. 2 minuts i la fem fora. Fins ara. Vosaltres no marxeu.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
9: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
10: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
11: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
12: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles. La Fira Multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecnobages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ajuntament de Manresa. Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
8: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Estem aquí amb la Clara Blanchard, d'Ariana Martínez, de Lucía Ramis. Estem parlant d'aquesta de segon dia de vaga i que, a més, avui l'han fet davant de la Sagrada Família. Hi havia aquí un consens de bona tria, aquest tipus de mobilització. No t'havíem escoltat, Clara, encara. Què penses?
1: No, les vagues han de molestar. I aquesta ha molestat. No sé si sempre és la molèstia, que jo a vegades en alguna protesta ho he vist, d'explicar-los, no?, una mica de flyer en anglès, perquè ja que tornaran a casa rebotadíssims, els pobres que s'hagin quedat sense entrada, almenys, no?, que sàpiguen. I després m'he fixat en una cosa que és guai, que hi havia una pissarra, bueno, les fotos que he vist, hi havia una pissarra amb el 6%. Sí. I avui parlava amb una persona molt propera i em deia, és que el 6%, clar, aquí, com en totes les vagues, s'ha parlat de sous, no?, la patronal, en aquest cas,
0: explica-ho,
1: que és el govern.
0: Explica-ho, el 6%, per això, explica-ho bé.
1: Ah, vale. El 6% és el que es... És que no sé si és una ILP o el que es per llei s'hauria de dedicar a educació. Estem a... No arribem a un 4, vale? I llavors, clar, aquesta persona em feia la reflexió i em deia, és el 6% el compra. El profe que fa vaga, el profe que no fa vaga, el pare emprenyat, el pare content, la iaia que pilla amb els nens a dinar. I llavors és molt bona idea, és molt gràfic. El 6% supera la mitjana europea, que és del 4,4% del PIB, però és la xifra dels països que considerem que són excel·lents en educació.
0: Finlàndia.
1: Exacte. I llavors això estaria guai, perquè seria com allò, la xapa que tothom es podria fer. Mm. Perquè mentrestant, què passa? Que sempre s'està parlant de sous quan no s'està parlant prou de lo trinxada que està l'escola. Les bressols estan trinxades, les de primària estan trinxades i els instituts són directament la jungla.
2: M'agrada molt aquesta idea, eh? Modo souvenir. Quasi,
1: és guai, no?
2: Al voltant,
1: no?
2: De la Sagrada Família, les botiguetes de souvenirs amb el 6%, la xapa del 6%.
1: No crec que triomfessin en absolut, però...
3: De fet, aquest percentatge que dius tu, que ha anat més o menys baixant i ara està al 4,09, però amb els anys consecutius ha anat baixant, i aquesta setmana que hi ha negociació de pressupostos amb Esquerra, Comuns, el que deien avui molts professors amb els que ha parlat la Soledad Domínguez, que ha anat a la manifestació, és que es queixaven que davant d'aquesta negociació de pressupostos, les demandes dels docents i també les dels metges, que aquesta setmana també fan vaga, no han figurat com a condició de sí o de sí per aprovar-los, que no han estat com el debat públic de les negociacions entre els partits pels pressupostos de la Generalitat.
1: Ah, em pensava que anàvem a sentir un tall.
3: No. Jo us ho deixava anar com a reflexió.
0: Quin silenci.
1: Jo també entenc que una vaga tan llarga te l'has de... Que no dic que no se l'hagin currat, però vull dir que has de compreveure, no? El dia 1 què fem? El dia 2 què fem? Però és a dir, s'ha d'escapar d'aquest parlar de sous? És a dir, l'escola inclusiva és collonuda, però és un absolut desastre en el moment en què no té mitjans. La quantitat de trastorns de tota mena que hi ha ara mateix, els nouvinguts, és que és un drama. És un drama. Vetlladores en escola, una vetlladora per una escola que té no sé quantes línies, és un desastre. I a secundària els xavals cada vegada tenen situacions més complexes.
0: Pel que esteu dient, dius, les vagues incomoden... Ja hi ha recolzament social, no? O sigui, ja fa temps que parlem d'aquest tipus de mobilitzacions. Jo penso que ara sí que hi ha. No sortim tots com vam sortir altres vegades, però sí que hi ha més
2: I cada vegada n'hi ha
0: acceptació.
2: Més. I sobretot cada vegada, com més mobilització hi hagi, per exemple, en la sanitat, que també comença, n'hi ha aquests dies, no?
0: Sí.
2: És a dir, al final sí que és vera que qualcú pot dir és que me molesta, i això sempre passarà perquè han de molestar, però per això m'agradava molt aquesta idea de dir no, anem a manifestar-nos allà on hi ha el problema de base, no? Que és que s'està invertint més en turisme que no pas en els serveis bàsics de qualsevol societat, no? És a dir, que això serveix també per protestar per l'habitatge, serveix per protestar...
0: T'anava a dir l'habitatge.
2: Clar, és que serveix
0: claríssim.
2: Per protestar absolutament per tot, no? És a dir, i...
4: Per la llengua, també.
2: Clar, per la llengua, o sigui, absolutament per tot. I està molt bé començar com a enfocar el lloc on hi ha el problema de base i a partir d'aquí... és que ho visibilitza molt bé, però no? Crec que és una bona pensada.
4: Sí, jo he vist molt seguiment. És de les vegades que, quan anant a l'escola d'un dia que no teníem ni avis, ni cangurs, ni res, hi havia molt pocs nens. Sí, molt de suport, també.
0: És a dir, que les famílies també donen suport.
4: Tot aquell que pot...
2: No, i sobretot que és això. Crec que tothom està d'acord que vol més inversió en educació, no?
0: La pregunta és, funcionarà?
1: Jo crec que venim de protestes de fa 15 anys quan hi va haver les retallades de l'austericidi, i ara és quan toquem fons Ara és quan es toca ferro, que ja no hi ha, ja no hi ha per on tallar. Jo no comparteixo en absolut que hi hagi suport a aquesta vaga, ho detecto. D'entrada, home, doncs, gent que no té nens escolaritzats, és, tu no pots saber de tot. Igual que jo no tinc una residència, no sé com estan les residències.
4: Clar, jo em referia entre pares i de la, una mostra.
1: Clar, però pares de la,
4: no
1: és per començar, pares de la pública, que per cert, l'altre dia feia un goig espectacular, la mani de profes de la concertada baixant via Laietana, llàstima que no anessin junts, sempre, sempre tot ben separadet, no sigui que s'aconseguís alguna cosa, però feia goig, però... I els cotxistes, la gent que entra a Barcelona, és allò de no, si a mi no m'importa que facin vaga, però, pues, però no quieres huelga.
0: Yeah.
1: No? Jo no crec que hi hagi aquest suport social, i després que és una tocada de butxaca, tants dies de vaga, són 150 i pico... 320 i 150 euros al dia. Quina butxaca ho aguanta, això?
0: Però estan resistint.
4: Bueno, ara s'ha matitzat perquè es veu que estan cobrant com els increments, els pocs increments que s'han acordat, els cobren just ara, no? Com que els hi ha tapat el mes d'abril i maig, entès, pels amics que s'hi dediquen, però
1: sí.
4: per salvar el cop, més que res, no per enriquir-se, òbviament.
0: Jo situaria anar fent mans i mànigues per
4: intentar no portar-los.
0: Per intentar no portar els teus fills a l'escola.
4: Sí, per donar suport, també, no? Perquè els pobres que fan serveis mínims no es quedin allà amb més nens de l'habitual, que ja són masses.
0: Aquesta novetat de protestar i fer reivindicacions laborals en un epicentre turístic, com hem vist avui, d'alguna forma connecta amb un dels altres temes que volíem parlar, l'informe Fènix. Us l'heu mirat el cap de setmana, sabeu, no? Que va presentar divendres un grup d'economistes.
3: Sí, és un informe que envia una alerta sobre la baixa productivitat, diuen, de l'economia catalana, malgrat tenir dades de creixement molt altes durant els últims anys, especialment del PIB. Aquests economistes de la Pompeu Fabra assenyalen que ara mateix 4 de cada 9 llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims anys són en sectors altament subvencionats. Què vol dir això? Doncs que els treballadors cobren de mitjana salaris tan baixos que no generen prous impostos per cobrir el cost dels serveis públics que utilitzen. Són treballadors altament subvencionats, aquells que cobren menys de 29.000 euros bruts a l'any, segons aquest informe Fènix, i per tant el que diuen és que l'economia creix en sectors de nivells productius de baixa productivitat, salaris molt baixos, i un creixement rapidíssim de la població. Doncs això no porta a que les empreses catalanes estiguin sent productives. Escoltem a Xavier Roig, que és coordinador de l'estudi.
5: Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya i posa en risc l'estat del benestar i, en conseqüència, el model de la democràcia social de dret.
3: Aquests sectors altament subvencionats que paguen aquests sous per sota de 29.000 euros bruts a l'any són sobretot el turisme, hostaleria, serveis i el sector càrnic.
0: Quines conclusions n'heu tret? Que us l'heu mirat, m'encanta això. Us heu posat a la bata d'economistes.
1: També parla del repartiment a domicili, parla de les càrniques, és a dir, que no es limita al turisme. Aquests autors d'aquest estudi són... ja n'han fet algun altre, o algun d'ells ja n'ha fet algun altre. Jo en recordo un, perquè em va tocar fer-lo quan
0: aquests
1: estava a la secció d'economia.
0: Aquests mateixos
1: economistes. En aquest cas, jo que recordo, eren dos. Però, per exemple, feien un qüestionament brutal de la figura del funcionari. I deien que s'haurien d'erradicar, tu no pots erradicar els funcionaris que tens ara, però no viure de funcionaris. Jo avui el comentava amb un company d'economia i també arribàvem a la conclusió que té com... és una mica classista, aquest. És a dir, és allò com el turisme de qualitat i no volem el turista motxilero. És a dir,
4: totalment.
1: I després que hi ha altres sectors on no es posen, no? Com la dependència, jo què sé, el lleure educatiu, hi ha mil coses que no toquen. Però parlen de què posa en perill a Catalunya com a país, parlen de que s'haurien de triar...
0: Catalunya és de sagna, de fet, diuen.
1: Immigrants que parlessin català... té com una... És a dir, sí que està... El que està guai és que defensa com un decreixement inicial per tornar a créixer en millors condicions, no? Perquè parla de tancar apartaments turístics, de limitar els hotels... però hi ha altres coses que jo les trobo prou polèmiques.
2: Jo crec que no. Jo crec
1: i que a més fot poc hòstia al sector privat.
2: Jo crec que és que ja donen per fet que l'immigrant ha de cobrar malament, i no és així. És a dir, si tu li dius... això l'altre dia ho parlava amb una docent, precisament, no? És que, clar, els que venen després del patró els hi paga aquells salaris que, evidentment, amb això, evidentment que me quedaré sense feina. Bé, jo, doncs tu reclama-li al patró que el nouvingut li pagui el mateix que tothom. És a dir, que li pagui un bon salari. És a dir, si no vols turisme motxilero o no vols turisme baix, el que has de fer és pagar molt bé a tots els teus treballadors, i llavors s'ha acabat el problema. És a dir, el que s'ha de reclamar és que el sector turístic, o tots els altres sectors, també el sector de la dependència, tots els altres sectors estiguin ben pagats. Amb bons salaris no arrossegues els salaris de la resta. I és aquí on s'ha de posar el focus. I és això el que estan dient.
1: Però el que s'estava dient al final, estava dient fot poca hòstia als empresaris sí. per pagar poc. Home, clar, si un cambrer cobrés 3.000 euros al mes, tothom voldria ser cambrer.
2: No ho sé, jo hi ha una... Jo tinc aquesta síndrome de Cassandra sempre, que venim del futur, els que venim de les illes, i això fa molt de temps que passa. És a dir, el PIB puja, perquè puja la població, però el PIB individual baixa, perquè té menys... Clar, exacte. Llavors, això, i això és el que, això és el que passa amb els monocultius. Quan tu fas qualsevol tipus de monocultiu, bé, és això, no permets que altres activitats econòmiques funcionin, perquè, clar, cada vegada has d'apostar més sobre aquell monocultiu perquè doni més feina a les persones.
0: Monocultiu és turisme.
2: En aquest cas és turisme. És veritat que hi ha altres sectors, però en aquest cas...
4: Les
2: càrniques, no? Són monocultius que el que fan és que tu estàs pagant molt poc aquells treballadors. I llavors els exigeixes molt poc, també. Vull dir, al final... Si tu comences a exigir, o sigui, a mi no em sembla malament, sempre que li paguis exactament el mateix que hauria de cobrar qualsevol persona, és a dir, no anar a la baixa, sinó al contrari, cercar que tothom tingui un bon salari. Jo això a l'informe sí que ho he llegit, el fet de dir, hem de començar a pagar bé a tothom, és a dir, no podem pagar malament a uns i a uns altres, perquè al final això arrossega el salari de tothom, que és un dels problemes que hi ha a Espanya, no només a Catalunya. Vull dir que a mi m'ha fet pensar en això, que dius, hem de començar a pensar que no hi ha d'haver monocultiu i que el turisme ha de ser un turisme ben pagat per als treballadors. Evidentment, qui vengui després, això ja no ens ha d'afectar, diguéssim.
4: Sí, a mi el que m'ha cridat l'atenció, per sobre de tot, és aquest punt on es desquadra la balança, aquest salari de quasi 29.000,
0: sí.
4: On a l'Estat li surts més car que el que tu has generat en la teva vida productiva, quan el salari mínim interprofessional a Catalunya crec que està...
0: És que aquí està la clau, no?
4: En torn als 17.000.
0: Sí, ells això sí, no? Reclamen augmentar el sou mínim interprofessional.
4: I l'altre, que per mi hauria d'haver estat el titular, perquè jo el titular que llegeixo d'aquest article i dels comentaris que he vist després al voltant era una mica el sobrecreixement degut a la immigració. Mentre que per mi el titular titularíssim és el creixement no és igual a progrés. I aquest no el repetim mai prou. O sigui, que el diguin uns economistes per mi són bones notícies. Però després també definim aquest progrés, perquè... Quan veig aquesta divisió entre indústries del valor afegit i sectors subvencionats, jo i la meva parella, per exemple, estem als del valor afegits, jo com a consultora i ell com a investigador, però, si em permeteu, ser una miqueta populista, també jo necessito una dona neteja, uns cangurs, uns avis, uns mestres zeladors, monitors extraescolars, tots els que estan mal pagats, perquè jo pugui tenir aquesta feina d'alt valor, entre cometes, no? afegit, que a més, no en sé de macroeconomia, però entenc que el tema aquest de la productivitat es basa en dues coses, en especialitzar-se i en externalitzar. Clar, si aquí tots som consultors i investigadors, qui fa
0: les feines?
2: Qui t'ajuda a tu a casa? Per això jo el focus dic que s'ha de pagar aquest que està... infravalorat.
4: I és part de les solucions que proposen, en el mateix info. Algunes.
2: A mi és el que m'ha semblat llegir, potser no ho he llegit bé, però m'ha semblat que sí.
4: Algunes, però hi ha aquest punt classista que deia la Clara, que em dona la sensació que és que aquí volem ser un país de consultors i investigadors i ja faran l'agricultura i la resta.
2: Jo no ho he llegit així.
3: Per afegir el que posàveu de context de quin és el salari mínim a Catalunya, és que el sou mitjà a Catalunya, a dades de l'IDESCAT el 2023, és de 29.978 euros.
1: Però, ojo, Joan, això és molt important. Això és el sou mitjà, però la mediana, que és el que més gent cobra,
2: l'habitual...
1: No recordo...
0: O sigui, no entenc, el sou mitjà és 29.
2: Molt més baix, el més habitual.
1: És a dir, una cosa és la diferència entre el pobre i el ric.
0: Això és la mitjana.
1: Això és la mitjana, però després hi ha la mediana, que és quina és la franja de població que guanya...
3: I
0: la gran majoria està per sota dels
2: salaris. El més habitual està molt per sota, sí, és veritat. I fins fins i tot està, diria que està fregant el mínim.
0: A mi el lèxic, això que estan altament subvencionats...
3: Llavors, no?
0: Sí, però sí. Aquesta manera d'expressar altament subvencionats, jo crec que la gent això no sé si ho acaba d'entendre.
4: Per això, jo no veig tant aquesta crítica que tu trobes a faltar clara al sector privat, no?, com una crítica amb coses que són estrictament necessàries, com són la pagesia, les cures... I, d'altra banda, tots els titulars també giraven entorn de la crítica del turisme, però la càrnica, els números eren esfereïdors.
1: Però fa... la càrnica té llocs de treball superqualificats, d'escorxadors i gent que, no la, que la feina no la faríem ni tu ni jo, no aguantaríem ni mig de matí.
4: Bueno, però dintre d'aquests molts subvencionats hi havia especialització. Es queixaven d'aquesta especialització en sectors massa subvencionats. Però, a més, bueno, hi va haver aquell... Penso que era un sense ficció sobre que deia Porca Misèria, sobre la indústria càrnica, que els números eren... O sigui, ja no només... Ah, sí.

0: semblat més veure dir, escolta, s'està apostant molt i s'està subvencionant molt coses que potser no ens estan anant bé. Cosa que ho hem dit moltes vegades.
1: I que beneficien els de fora, no? El turisme i les càrniques beneficien els de fora.
0: Clar,
1: no els
0: sí,
1: de dins.
0: Exacte. Llavors, fer sí. aquesta reflexió també em sembla interessant, no? Com a, ja era hora que sí. siguin els mateixos que ho diguin. I que després d'aquesta destrucció de la indústria pròpia també està passant factura, que també era una cosa que se podia haver previst amb més temps.
2: La pregunta que us faig, igual que abans deia, serveixen informes com aquests? És a dir, fan, com a mínim, els estem discutint, els està discutint tothom, però van a port?
0: Clar, el problema és que si els començava a enfocar cap a... No, això és un informe racista, o això és un informe classista, o és un informe... Ja es desacreditam, i si... O sigui, s'ha de... Vull dir, on es posa el centre del debat? Aquesta és la qüestió, jo crec, no? És a dir, quan començam a parlar d'aquest tema? A qui interpel·la aquest tema? Qui es posarà a la defensiva i qui el defensarà? Mm. És a dir, tot això, al final, és el que acaba fent que aquests informes tinguin més o manco recorregut, no?
1: Però el llenguatge és important.
0: Clar,
1: i el que deies tu, Anna, dels sectors altament subvencionats...
2: És que a mi m'ha semblat fortíssim, això, sí.
1: La càrnica on queda? No, està subvencionada o simplement hi ha uns permisos, no?, a 4 empreses, perquè està, el que dius tu, molt concentrat la riquesa, perquè facin aquestes macrogranges, no? I això no està subvencionat i és un problema. Per tant, estem penalitzant feines més d'immigrants quan tenim un sector principal, que és la càrnica, i no és per atacar tampoc, no soc ni vegetariana, saps? Però no és per atacar la càrnica, però posem, no? Posem el focus on cal, perquè sí, llavors són molt fàcils d'atacar aquests
0: no,
1: informes
0: i la pagesia,
1: per totes les bandes.
0: Però és que és veritat que la pagesia, si no fos per la subvenció, no podria mantenir-se i hem de justament fomentar que hi hagi més pagesia pròpia, diguéssim.
1: Però
0: no?
1: La pagesia respon a aquest altament subvencionat i ho sabem, tots sabem que necessita ser altament subvencionada, però la càrnica, per favor, deixem de facilitar-la.
2: Però el que deies tu, Clara, dels empresaris...
3: Clar, tutela pública, que... així sempre anem al cap del carrer.
2: Clar,
3: no?
2: però que han de pagar més, això com queda reflectit?
3: Com? Perdona,
2: és a dir, no que els empresaris són els que han de pagar més, també.
3: Clar.
2: I tu deies, no dona prou canya als empresaris.
3: Bueno, jo no me l'he llegit sencer, me l'he llegit molt en diagonal i tampoc em sabria molt de greu pifiar-la. Però vull dir que, és a dir, al final... qui decideix salaris mínims, no? Sempre estem parlant aquí de tutela pública de l'economia, perquè és que si no, això és la llei de la selva.
2: Jo me'l llegiré millor, més detallat, però no, perquè em sembla... Jo sí que penso que acabarà... És un bon punt de partida, si més no, que algú estigui sacsejant i dir què està passant, no?
1: Sí.
3: També com a consumidors valdria la pena fer una reflexió de què comprem, com comprem,
2: totalment.
3: Qui ho comprem.
1: I què considerem el valor afegit. Perquè jo tinc un munt d'amics i amigues, integradors socials, i em sembla que tenen un valor afegit molt més alt que qualsevol de les meves jornades laborals com a consultora. O sigui que... també doncs, reflexionem-hi. Doncs,
2: integradors,
1: no perquè,
2: integradors
1: no
2: socials.
1: Cobrem,
2: que no arriben als 1.000 euros,
1: exacte.
2: La majoria.
1: Que no, en tot cas, no arriben a aquest punt d'inflexió que dèiem dels 29.000,
4: sí.
1: Segur.
4: Avui, de fet, a CERC Catalunya, l'Oriol Solex feia la radiografia dels centres de menors, dels anomenats CRAES, que de 157 que n'hi ha a tot Catalunya, 150 són de gestió privada, i això què fa? Que els educadors socials que treballen subcontractats, per tant, en els centres privats, cobren un 40% menys que els seus companys que treballen al sector públic com a funcionaris fent exactament la mateixa feina, també. Mm.
0: Clar, no, però això també és un clàssic d'aquesta secció, no? Més política social eficaç.
2: Home, total, i més ben pagada. Abans d'acabar, hi havia una reflexió sobre llibres. Ariadna, tu et vas fixar amb el discurs de la Dua Lipa.
1: Sí.
2: Que podem escoltar un fragment.
5: Last year I played live in 33 cities in 20 countries and sang in 9 different languages. My reading habits follow a similar pattern. Since we launched the service.
4: Era una reflexió als premis Booker, parlava de les seves lectures, la immensa majoria deia novel·les traduïdes i venia a dir una mica doncs que la lectura de ficció per la definia com un antídot contra la indiferència, que la seva forma de conèixer el món i com es sent la gent de molts racons del món és a través doncs, de la lectura de ficció.
1: Sí, de fet deia, crec, antídot contra l'alteritat. No?
2: Sí.
1: I just aquest cap de setmana també sortia una entrevista a l'autor de la novel·la de Trainspotting, que deia una cosa similar.
2: L'Irving Welsh.

0: Wells, que deia bueno, en particular parlava dels joves nois d'avui dia que no llegeixen prou i que la lectura per ell li semblava que era una pràctica de l'empatia. I tots dos comentaris em van fer pensar i discutir molt perquè, bueno, jo sóc una lectora... tinc incontinència lectora i molt de ficció, però és aquest debat que ja hem tingut també de no em sembla que el llegir et faci com a tal millor persona.
1: Te n'estàs anant a Maria Pombo, no? Aquesta idea que...
2: No, no, ella no deia exactament això.
1: Oh.
2: Deia que... Bueno,
3: Que
1: deia
3: llegir
1: això.
3: No et fa ser millor que els que no llegeixen.
1: Exacte.
3: No ets millor per llegir.
1: Sí.
0: Que depèn del que llegeixis, no? I també parlàvem amb una amiga mestra que veu estudiants adolescents que estan llegint a classe i de cop agafa el llibre, llegeix un paràgraf i és
2: un horror.
0: Una escena de sexe. O sigui, són els llibres que estan llegint les nenes, que són
1: Ai.
0: Roses amb el rivet daurat, i una escena de sexe hardcore, quasi en plan les ombres de Dorian... No, com es deia aquella?
3: Les 50 sombres de Grey.
0: 50 sombres de Grey.
2: Les ombres de Dorian Gray.
0: De Dorian Gray, no.
1: És el que llegeixen les teves filles, Clara? No, no.
4: No. N'hi ha una que llegeix bé i l'altra que no llegeix.
1: Ah, val.
2: No, i després que durant...
0: Segons com millor no llegir, en aquest cas.
2: Els nazis eren molt cultes.
0: Exacte.
2: Vull dir que és veritat que poden no fer-te més bones persones, però sí que és veritat que te fan entendre millor les coses. I llavors, després, doncs, pot ser, en el moment que tu tinguis més coneixement, tens la possibilitat de decidir moralment o èticament, què és el que opines sobre qualsevol situació. I això, si no llegeixes, és més difícil perquè no tens un criteri propi. Estàs com acceptant el criteri que te donen els altres, per exemple, a través de les xarxes, o el que sigui.
1: Mira, la Dua Lipa era tan motivadora, no?
0: Sí.
1: Amb la lectura.
0: T'hagués hagut de convidar aquest cap de setmana a les converses perquè
1: m'he trigat
0: 2 hores a arribar en aquest punt.
4: Sí.
1: Què et discutien?
0: Justament, discutíem, si no us fa res, és una frase que em va agradar molt del Joan Margarit, d'una mena de memòries que té, que es diuen Per tenir casa cal guanyar la guerra. I just deia que, a veure si ho trobo, sobre la cultura, no, era més ampli que la lectura, però deia, mai no he vist ni pensat la cultura com una novetat, un descobriment absolut, sinó com un portar a primer pla alguna cosa que ja era dins meu. I jo, per mi, la lectura també és molt això. Llibres que als 18 anys no em deien absolutament res, però que és veritat que els vaig llegir igualment. Llavors, algun pòsit devia quedar allà i quan, perquè sigui, perquè és veritat, els he repescat als 30 o als 40, m'han obert una d'horitzons, no? Però sí que és veritat que llegir-los abans no és del tot inútil. Però, clar, sempre amb aquest nota al peu, depèn de quin llibre.
1: Però Juanjo Millás escrivia una columna boníssima al País que deia que els llibres t'esperen, que hi ha un moment en què tu, de sobte, descobreixes ara m'ha entrat, ara ho he entès.
0: T'esperen i et troben.
1: Ell perquè... parlava, ell que en té 70 i molts, Emily Dickinson diu, ara l'he entès. No?
2: La literatura, tant escrita com llegida, és descobrir coses que no sabies que sabies. I llavors,
4: mira, jo anava a dir que no et fa millor, però et fa més savi.
2: Sí, és que és així. És així. I a partir, des de la teva saviesa, des del teu coneixement, és quan pots triar.
0: I que és una saviesa que no pots anar-la a buscar quan la necessites, que l'has d'haver anat cultivant mica en mica, no?
1: Mm-hmm. Quants llibres llegiu al mes?
4: Uah, jo al mes cap. A l'estiu 3 o 4 i durant l'any potser 3 o 4 més. Però no puc dir que llegeixi un llibre. Vull dir, és que a més jo per feina llegim...
1: No, ja he llegit moltíssim, sí. Jo vaig com tu... No. Ariadna.
0: Jo molts. De fet, tinc un diari, la cita aquesta la traia d'una foto del diari on m'apunto cada lectura i faig un resum d'una pagineta.
1: Però al mes quants pots...
2: Que guapo, això.
0: A l'any en llegeixo un per setmana. Hi ha setmanes que en llegeixo 3 i hi ha setmanes que igual no en llegeixo cap.
4: Temps, però, també.
0: Sí, sí. Bueno, no miro sèries, llavors... Si voleu que comentem els Oscars o algun premi de cine, no em truqueu.
1: Però llibres sí.
2: Jo més o manco, igual que tu, però clar, en el meu cas, molts són per feina. Vull dir, no és que me llegeixi tots els llibres per gust. De vegades és perquè...
0: També he de dir que no n'acabo molts, eh?
2: També,
1: ah,
2: també.
1: Sí.
2: No, cap problema, sí, no cap problema tampoc. No,
1: escolta, que ens queden 2 minuts. Si seguiu a les xarxes, qualsevol llibreria catalana, haureu vist una publicació que diu Davant la distopia i marca la data de demà a les 10 del matí. No podem... És un misteri. Hem parlat amb una llibretera que ens ha confirmat que és una convocatòria de llibreters.
0: Sí.
1: Ui, està a punt d'arxivar-ho la Llucia.
2: No, jo no tinc ni idea del que és.
1: És una convocatòria, sabem, eh? Hem trucat dels llibreters per a una roda de premsa demà a les 10, on participaran desenes de llibreters per donar un toc d'atenció sobre una sèrie de problemàtiques del sector i reivindicar i fer divulgació de tota la cadena de la indústria del llibre.
4: A veure si...
1: No ens ha donat més detalls.
2: És que tothom ho ha penjat, totes les llibreries ho han penjat en els seus perfils d'Instagram.
1: I que no sàpiga res la Llucia,
2: i després es van fent
1: que
2: dissabte comentaris...
1: va presentar a Taifa el seu llibre, el metre quadrat.
2: Després es fan comentaris amb focs i amb el puny a l'aire i això.
0: Sí, ho han publicat i s'han fet likes
1: entre
0: ells.
1: Anem a fer una mica de... Què?
4: D'especulem. És que no hi haguessin llibres o que no hi hagués indústria editorial o que no hi hagués llibreria.
2: Diu, davant la distopia.
4: No, els lloguers,
1: la distopia, clar.
2: Quina és la distopia? Què faran davant la distopia?
1: Clar, què faran? Tindrà a veure amb la compra de llibres, no?, per internet? Tot, també, no?
2: Pot ser.
1: Pel futur.
4: Veus, això sí que no ho he fet mai.
1: Ah, mira, demà a les 10
2: escriu-me. A mi, amb el que
0: m'agrada anar a les llibreries.
4: Sí, però no per internet.
1: Tinc curiositat, eh? Veurem què passa.
2: Us ha explicat alguna cosa?
1: No. No sabem res. No, de veritat. Pensava que em xivaria alguna cosa.
0: Jo he investigat, però no vull dir res. Sí, sí.
1: Misteri, demà a les 10 sabrem què planeja les... Una altra reivindicació. Clara Blanchard, Diana Martínez, Llucia Ramis. Gràcies.
2: Que vagi molt bé.
1: Deixem amb la graderia.

Bona tarda. Fermín López espera el Mundial. Té una fractura a l'os del dit petit del peu per la molèstia que ahir va sentir després del partit contra el Betis, i avui, quan li han fet unes proves més exhaustives per mirar-ne l'abast, li han trobat que ha de passar pel quiròfan. Dos mesos de recuperació no els hi treu ningú i, per tant, el migcampista del Barça es queda sense Mundial, un dels més en forma ara mateix, tant del conjunt blaugrana com de la selecció espanyola. És la mala notícia del dia al Barça de futbol, al Barça masculí, en què la cara ha estat que Hansi Flick ja ha signat la seva renovació fins al 2028 amb una opció d'allargar-ho una temporada més. Però la banqueta, que ara mateix centra tots els focus, no és la de futbol, és la de bàsquet. És dilluns, 18 de maig, el Toni Suárez segueix el control tècnic.

0: Després d'uns dies en què apareixen informacions que Xavi Pascual podria de fer les maletes i marxar a final de temporada per deixar el Barça i anar-se'n a Dubai, avui hi ha hagut reunió entre el tècnic del Barça de bàsquet i el president interí del club, Rafa Juste. Xavi Saissó, bona tarda.
1: Bona tarda, TG.
0: Com ha anat aquesta reunió? Què ha traslladat Xavi Pascual al club i quina resposta ha obtingut per part de Juste?
1: Bueno, doncs, com deies, aquesta trobada, després de que l'equip hagi tornat de Tenerife, Pascual ha comunicat la superoferta que té de Dubai en el club, els motius pels quals està molest, pels quals vol marxar, però en cap moment no ha comunicat, i això voldria remarcar, no ha comunicat que marxa, almenys oficialment. El club li ha confirmat que pujarà el pressupost de 28 a 36 milions de cara a la temporada vinent i, atenció, hi haurà una propera reunió amb Joan Laporta i Xavi Pascual. És a dir, aquesta seria una mica els ítems de la trobada. Tot sembla indicar que Xavi Pascual marxarà, però a dia d'avui, TG, encara jo crec que s'han d'escriure alguns capítols. El cara a cara amb Laporta serà decisiu. Jo crec que el que pot decantar la balança, si no hi ha un canvi de guió, és aquests 3 anys que li ofereix Dubai a Pascual, que li tripliquen el sou. Recordem que allà no hi ha impostos i, bueno, doncs clar, lògicament és una oferta d'aquelles que costa molt de rebutjar. Però, bueno, aquesta ha estat la reunió avui que s'ha produït entre el president interí Rafa Juste i Xavi Pascual amb aquests ítems que hem explicat, i tot queda pendent d'una propera reunió amb Joan Laporta. Recordem que el proper partit del Barça al Palau no és fins al 31 de maig contra el València. Per tant, ara hi queden dies per veure exactament què és el que pot passar.
0: Ben bé un parell de setmanetes, però explica el Xavi Saissó que l'oferta no només hi és, sinó que Xavi Pascual ha traslladat que és de les que s'han de considerar, que el club li parla, li segueix insistint en les millores del projecte de cara a la propera temporada, amb una mica més de pressupost, amb aquests 8 milions, dels 28 als 36 de pressupost per seguir creixent amb la secció, i que s'hauran de veure cara a cara Xavi Pascual amb el president electe Joan Laporta, que va ser clau pel retorn de Pascual a la banqueta del Barça. Aquest migdia t'escoltava el que t'hi jugues, Xavi, que explicaves que la clàusula de Pascual està al voltant dels 300.000 euros i que ell és un entrenador que té una metodologia de treball molt clara, sap molt bé com vol i sap molt bé com no vol treballar Xavi Pascual, i que això és un ingredient que ha de ser clau a la seva decisió, com ens deies ara amb els arguments que li donava el club, i també que d'alguna manera el fet del seu retorn, ell és conscient que amb les eleccions tan a prop també van ajudar. I suposo que aquí això també, la conversa amb Joan Laporta, tots aquests elements han d'aparèixer.
1: Sí, sí, efectivament. Com bé dius, l'exigència del club, que ell entén que no és la que va acorde amb la seva metodologia de treball, tot el que li van prometre en el cas de lesions, sobretot joc interior, fitxatges, que no s'ha produït. El tema electoral, Pascual va acceptar el que li va dir Laporta, però una mica se sent, diguem-ne, d'alguna manera, amb el tema de ser una base electoral, no?, en el seu moment, i tot això ha fet que esclati, no?, i que en principi es plantegi molt seriosament, suposo que al final serà així, que marxi a Dubai, no? I després les negociacions que va haver el diumenge de la Final Four posterior a Badalona amb Ivón Navarro, el tècnic de Unicaja, també es parla ara de Vasilis Spanoulis, en fi, ara sortiran molts noms, òbviament, però tot això ha fet que Pascual mostri el seu malestar, que recordi que té aquesta, insisteixo, superoferta de Dubai, que està fent un superequip, i bueno, doncs veurem quins capítols s'escriuen a partir d'ara.
0: En el sentit que Pascual pot pensar, imagina't el valor o la importància que li donin a que continuï o a convèncer-me que continuï, que encara no els he traslladat que tinc una oferta i estan negociant amb altres entrenadors. El club, recordem-ho, divendres ens explicaves aquí a la graderia, Xavi, va fer un comunicat per desmentir que haguessin existit negociacions amb cap entrenador, deia el comunicat, eren al·lusions a les informacions de la trobada amb Ivón Navarro. Aquest comunicat, no sé si l'hem d'interpretar més ara amb el pas dels dies, com un part del relat que necessita construir el club per no quedar com el dolent, no quedar com, clar, com que no li hem donat a Xavi Pascual el que necessita i marxa, que no quedem com els dolents, sinó que estem a cegues amb ell, i si marxa que sigui Xavi Pascual el que, entre cometes, ens deixa penjats, tot i que ningú vol acabar amb aquests termes, o si realment el club està per la labor de seguir només amb Xavi Pascual i per això vol treure ferro a que s'hagi pogut sondejar altres opcions només en cas d'emergència.
1: Clar, aquí, efectivament, aquí cadascú té el seu relat. En aquell comunicat, el Barça recordava les paraules de Juan Carlos Navarro dient que no entenia el futur sense Xavi Pascual, no? És que exactament va ser el que va dir Navarro. I el representant d'Ivon Navarro va desmentir totalment converses amb el Barça, no? Aquí, clar, cadascú aquí explica la seva pel·lícula, però, repeteixo, jo crec que l'únic que està clar és que Pascual té aquesta oferta de Dubai, que Pascual està emprenyat, no el següent, de com estan anant les coses, i ho ha comunicat al club, no? Si després el club és capaç de convèncer-lo, si la porta és capaç de convèncer-lo i tal, això donarà un gir doncs espectacular, no? Però a dia d'avui, doncs, tot sembla indicar, repeteixo, que marxarà, però queda l'asterisc aquest de la trobada amb la porta i si el club és capaç encara de convèncer a Xavi Pascual.
0: Per tant, el partit no s'ha acabat. Gràcies, Xavi.
1: Fins ara, que vagi bé.
0: Amb la banqueta del bàsquet en l'aire a les portes dels play-offs de la Lliga ACB, la banqueta que ja està afiançada, ho sabíem de fa dies, és la de futbol, però s'ha escenificat avui la renovació de Hansi Flick. Nil Solà, bona tarda.
2: Bona tarda, Teje. Doncs sí, és la notícia positiva sense cap mena de dubte del dia. És veritat que era un secret a veus, que tothom sabia que ja estava pràcticament renovat. Faltava aquest acte de la firma, on avui Hansi Flick, a partir de les dues del migdia, ha estampat la firma, continuarà fins al 2028, és a dir, una temporada més de la que ja tenia. A més, amb un altre d'opcional, s'ha posat molt de moda últimament entre els entrenadors això d'anar any a any per veure com va el projecte i per no hipotecar-se. Per tant, una bona notícia, un Hansi Flick, que de moment dues temporades, dues lligues ha guanyat el tècnic alemany. A més, ahir amb la victòria que va aconseguir davant del Betis, són 59 les victòries que ha aconseguit en Lliga. Això iguala el millor registre fins ara de la història d'un tècnic del Barça que empata amb Luis Enrique. És a dir, si Flick guanya, el Barça guanya a Mestalla el dissabte, situarà amb 60 victòries com l'entrenador de la història amb més partits guanyats a les dues primeres temporades dirigint el Barça. Està clar que és un èxit de moment la carrera de Hansi Flick al Barça, que a més forma un bon binomi amb Deco, i de moment el Barça doncs, que continua en bones mans amb el tècnic alemany, que ja ha demostrat des de la seva arribada que té una gran sintonia també amb el públic, amb la porta i de moment també amb els jugadors.
0: I Flick ja pensa com pot seguir reforçant l'equip de cara a la propera temporada per intentar assaltar aquest gran objectiu pendent, que és tornar a conquerir la Lliga de Campions, la Champions. Ja sabem que la prioritat absoluta, ho hem anat explicant, és un davanter centre, però també un altre jugador de banda, més aviat de banda esquerra, Nil, i avui has deixat caure un home al que t'hi jugues, conegut per l'afició culer, i que ahir va ser sobre la gespa de l'estadi, però amb la samarreta del Betis.
2: Sí, hem parlat avui d'Abde, el que t'hi jugues. És veritat que el Barça necessita una extrema esquerra, que Flick era bastant escèptic amb el perfil del marroquí fa unes setmanes, però que es va marcar aquest partit com una prova, com un examen per valorar-lo, per veure'l en directe. Els números d'Abde realment aquesta temporada són bastant bons. Ha marcat 14 gols, 9 gols i 8 assistències en Lliga amb el Betis, que ha sigut una peça clau per la classificació per la Champions. No vol dir que hagi de ser el futbolista que vingui al Barça, però sí que és veritat que el Barça té un 20% dels seus drets, que hi va agradar, va portar de corcolla a Koundé durant una bona estona, sempre deixa detalls, és un futbolista vertical, agressiu, amb el perfil que coincideix amb el que vol Flick per la banda esquerra. La clàusula és de 60 milions, pel que hem pogut saber. Abde veuria amb bons ulls sortir del Betis després de 3 temporades ja allà, el que passa que busca, pel que ens diu el seu entorn, bastanta continuïtat. Això, evidentment, el Barça seria difícil, però donat el cas de que el Barça es decidís anar per ell, també és molt complicat que dir que no al Barça. En tot cas, la situació és aquesta. Flick ahir li va agradar, es va veure sorprès gratament pel nivell que va demostrar Abde, per tant, un dels noms que hem d'estar atents a l'extrem marroquí del Betis.
0: Quedat per aquí, Nil, que ara parlarem de Fermín, però una altra de les notícies de la tarda és que Carvajal marxa del Real Madrid. Després de 23 temporades al club, és un dels 5 futbolistes que ha guanyat 6 Copes d'Europa. Li faran l'homenatge aquest diumenge al Bernabéu. I és la 6a temporada consecutiva en què al Madrid li marxa el primer capità. 2021 Sergio Ramos, 2022 Marcelo, 2023 Benzema, 2024 Nacho, 2025 Modric i ara Carvajal. L'ha explicat l'Antonio Romero a Ser Deportivos, que ni el jugador ni el club han fet massa força per intentar seguir junts i sobretot ha ajudat a decantar la balança que torni Mourinho, que ahir el Meana, el Carrusel Canalla, ja explicava que ho tenen tot tancat, que s'anunciarà quan acabi la Lliga. I segurament el procés electoral, si no hi ha més candidats que Florentino Pérez, acabaria aquest diumenge, però fa un moment Enrique Riquelme, al micròfon de la SER, no ha tancat la porta del tot.
3: La idea es trabajar, trabajar tres días más y si estamos preparados, iremos sin ninguna duda.
4: Los próximos días entiendo que tenéis el interés de qué va a suceder. Estamos trabajando todavía, han dejado muy poco tiempo para
5: dando sombra,
4: realizar algo que realmente pues, tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. Uh-huh. Vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos a hacer algo realmente que tenga un sentido y que sea ilusionante para un jugador de Madrid en los 10, 15 o 20 años. Muchas gracias a todos, el interés. Y espero daros noticias en los próximos días.
6: ¿Tiene el aval?
4: ¿Tiene el aval? Sí, por supuesto. ¿Sí? No estaríamos,
6: o sea, ¿tiene equipo también? ¿Tiene plan?
4: Los próximos días podremos decir algo más.
0: Per tant, els 180 milions, gairebé 190 d'aval, diu Calsteig, en els propers 2-3 dies acabarà de decidir si va o no Enrique Riquelme a les eleccions del Madrid. El Girona ha esgotat les entrades per dissabte, entrades venudes per intentar guanyar l'Elx i quedar-se a primera divisió, depèn de si mateix el conjunt de Mitchell. Avui hem conegut la llista de Croàcia pel Mundial, hi ha l'Ivakovic, també hi ha Modric, que jugarà el seu cinquè Mundial. Abans del Campionat del Món s'han de definir els tornejos de clubs, acabem de conèixer també aquestes últimes hores que no perilla la final de la Champions per Dembélé, només té una distensió muscular segons el Paris Saint-Germain, i s'ha de conèixer el campió de la Premier. L'Arsenal, que és el líder, juga aquesta nit, rep a les 9 el Burnley, el seu partit de la penúltima jornada. Si l'Arsenal guanya avui i el City no guanya demà al camp del Bournemouth, l'Arsenal dirà hola, que és el rival del PSG a la final de la Champions, seria campió. I per rematar l'actualitat, avui hem conegut, Pol, que Àlex Márquez, després de l'ensurt que vam tenir al circuit de Catalunya aquest cap de setmana, ja ha pogut sortir de l'hospital.
7: Així és, Àlex Márquez ha rebut avui, aquesta tarda, justament l'alta hospitalària després de l'accident que va patir aquest cap de setmana durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot va ser operat ahir per la nit de la seva clavícula dreta i, a més, també té una fractura a la vèrtebra C7 al coll, que el pot tenir de baixa fins a un mes i mig. El subcampió no arribarà al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes, de la mateixa manera que tampoc arribarà el seu germà Marc, que en aquest cas després de la seva doble operació. L'altre pilot accidentat va ser Joan Zarco, que també ha rebut l'alta avui i marxarà demà cap a França perquè l'examinin i pugui començar la recuperació. Arran d'aquests accidents hi ha hagut moltes crítiques contra la seguretat del circuit.
0: De seguida repassem més notícies, però la del dia és la lesió de Fermín López, que ahir va acabar amb molèsties al peu al partit contra el Betis. Avui li han fet proves i li han trobat que té una fractura al metatarsià, sí, al cinquè metatarsià, que és l'os que lliga el dit petit amb el turmell, perquè ens entenguem, el que ressegueix tota l'empenya per la part de fora, l'hauran d'operar i això vol dir que no podrà jugar al Mundial. 3:15.

0: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
1: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles. La Fira Multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària. Un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecno Bages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat. Una iniciativa de la Ajuntament de Manresa.
2: Está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol con raíces internas clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
3: En mamut.
4: Me pongo de
5: aquí jugas amb el Sique i el Flaqui.